0: la té, jo no la tinc.
1: Ay, la tieta.
0: Va, corre.
2: Per a tu. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat

nit quan estic amb tu. Digue'm on sóc quan estic amb tu.

Almenys quan estic amb tu. Digue'm on soc quan estic amb tu.

0: Smiki, bapa sa tepo ka tu.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

Muy bien, muy bien, muy bien. Y que nadie se mueva, ¿eh?

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

tard, ets la primera, tant a casa com a l'oficina. El per què ja no m'interessa, i si encara et fa el cor la primavera.

la lleugera, menys el tabac i la tele per cable. Però jo ja t'ho vaig dir, jo no et vaig mentir, va ser la primavera.

no tenim trempera ni per cordar-nos les sabates, però ja torna a ser aquí, ens vol a tu i a mi la primavera.

ara ens acompanyen com fantasmes que no obliden ni perdonen. Sé que no us descobreixo res, però és així com ens menteix la primavera.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

seguint la nit busquen la teva intimitat. Puresa eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atabellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe. Deixa't donar la nota.

M'he despertat d'aquest somni i em costa de creure. Han passat 3 dies i tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic, i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

com ho tinc de mala tarda per quedar algun bar de Gràcia, un petó Judit. I de cop s'atura tot. Noto que em rebenta el cor. I l'endemà trobo la barra tal i com et recordava. Estàs igual, doncs tu has millorat. I tontament passem la tarda explicant-nos mil batalles, i entre birres em dius d'anar a sopar. Jo només penso

0: No, yo me casó.
1: ¿O no?
2: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
3: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.
4: No, that's it.

Aviam, un, dos, tres, i ja deixem tots.

tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu.

0: Segueix-nos a través de la música al 91.6.
1: El Pantina fa una trena.
0: El Prat Ràdio, tota la música per a tu. Rampen.

0: despida esta señora.
1: Best one in the
0: cámara.

0: per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Moltíssimes gràcies per escoltar la nostra música. Si t'ha molat, no t'oblides de deixar el like i deixa un comentari perquè participaràs a un sorteig que lo flipes mandarines. Merci beaucoup. Hasta la propera.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

enlairar-se, però el meu cos no la deixa sortir. És com si jo volgués allunyar-me de mi. Però quan l'àngel o la musa m'inspiren,

era espai i una espasa la cera en sa mà. Que guai, que guai, tenen ses antenes parabòlites i tarifa plana telefònica, perquè sempre han de sintonitzar.

0: núvols i cantar.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 7, us parla Pili García. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei de l'amnistia i conclou que no vulnera el dret comunitari. El president Salvador Illa creu que ha demanat aplicar-la sense subterfugis.
3: No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment.
2: El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, també ha demanat a la justícia espanyola que l'apliqui immediatament i obre la porta a ser candidat, si convé, a Esquerra i al país.
4: Espero poder abraçar ben aviat el president Puigdemont als carrers de Girona o de Barcelona i espero que tots els exiliats puguin tornar a casa. Espero poder tornar a donar classes a la universitat i, si convé, al país, i si convé Esquerra Republicana, poder tornar a exercir qualsevol responsabilitat política amb plena llibertat i amb tots els meus drets.
2: I l'expresident i líder de Junts a l'exili, Carles Puigdemont, considera que la sentència és una victòria rotunda de l'independentisme, però avisa que el camí per acabar amb la repressió encara no ha acabat. Puigdemont diu que el Tribunal Europeu blinda l'amnistia i defensa que la decisió dona més eines a l'independentisme, tot i que ara el focus torna als tribunals espanyols. I unes 150 persones es van manifestar a Sabadell per reclamar l'aplicació de l'amnistia als 12 CDRs de l'operació Judes, 4 d'ells de Sabadell, després del pronunciament del Tribunal Europeu. Alerta Solidària exigeix a l'Audiència Nacional que arxivi immediatament la causa. El portaveu de l'entitat, Martín Majoral, ha explicat a la xarxa que reben la sentència amb satisfacció continguda.
5: Per nosaltres l'alegria és continguda perquè al final és un tribunal espanyol, l'Audiència Nacional, qui haurà de dir quan i com aconsegueix aquesta amnistia. Veient els precedents, ells no tenen cap mena de pressa. Allargar el patiment dels encausats i de les seves famílies forma part del seu macabre joc.
2: Doncs pel que fa als tribunals espanyols, l'Audiència Nacional diu que estudiarà la sentència. D'altra banda, el Tribunal Constitucional diu que necessita temps per estudiar-la i que no la resoldrà fins a la tardor. I finalment, el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, mantindrà l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont en considerar que la sentència no afecta la situació de l'expresident, perquè l'ordre es manté pel delicte de malversació i el més probable és que el Suprem no es pronunciï fins que el Constitucional resolgui els recursos pendents a la tardor. Catalunya rebrà 567 milions d'euros més de l'Estat per finançar l'atenció a la dependència entre aquest any i el vinent. L'aportació forma part del nou decret estatal que incrementa el finançament del nivell mínim de dependència, especialment en els casos més severs. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: tío.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6.
2: El Pampina fa una trena.
1: El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Pili García. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha avalat la llei d'amnistia i conclou que no vulnera el dret comunitari. El president Salvador Illa ha demanat aplicar-la sense subterfugis.
2: No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment.
1: El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, també obre la porta a ser candidat si convé a Esquerra i al país.
3: Espero poder abraçar ben aviat el president Puigdemont als carrers de Girona o de Barcelona i espero que tots els exiliats puguin tornar a casa. Espero poder tornar a donar classes a la universitat i, si convé, al país i, si convé, a Esquerra Republicana, poder tornar a exercir qualsevol responsabilitat política amb plena llibertat i amb tots els meus drets.
1: I l'expresident i líders de Junts a l'exili, Carles Puigdemont, considera que la sentència és una victòria rotunda de l'independentisme, però avisa que el camí per acabar amb la repressió encara no s'ha acabat. Ara el focus torna als tribunals espanyols. I, de fet, l'Audiència Nacional diu que estudiarà la sentència abans de decidir si arxiva o no la causa de l'operació Judes contra els CDRs. El Tribunal Constitucional no resoldrà els recursos fins la tardor i el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, manté l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont perquè considera que la resolució de Luxemburg no afecta la causa per malversació. I els Mossos han detingut dues dones acusades de robar joies i diners per valor de 390.000 euros a diversos domicilis de Barcelona i l'entorn metropolità. Una de les arrestades treballava a una llar i hauria sostret els objectes entre febrer i juny. L'altra hauria ajudat a revendre les joies en botigues de compra-venda. I els agents rurals intensifiquen la vigilància marítima a les Illes Medes, al Cap de Creus i al litoral de l'Empordà per evitar infraccions i combatre el furtivisme. Detecten pesca irregular, fondejos sobre la Posidònia i embarcacions que superen la velocitat permesa, sovint de visitants estrangers que desconeixen la normativa. I Catalunya rebrà 567 milions d'euros més de l'Estat per finançar l'atenció a la dependència entre aquest any i el vinent. L'aportació forma part del nou decret estatal que incrementa el finançament del nivell mínim de dependència, especialment en els casos més severs. El Ministeri de Drets Socials també reclama millores laborals en un sector molt feminitzat. I en esports, en futbol, el Barça està a punt de tancar el fitxatge de Karim Adeyemi. L'extrem alemany de 20 anys, ja és a Barcelona, ha passat la revisió mèdica i signarà fins a 2031. Pel que fa al temps, dia assolellat amb nuvolades de tarda al Pirineu i Prepirineu amb algun ruixat puntual. La suspensió en pols baixarà una mica i la calor continuarà sent intensa. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, obrim per vacances.

0: No sé si heu sentit anomenar un concepte nou que ja comença a ser vell. ASMR. De fet, ahir en parlàvem amb l'Enric. Són les sigles en anglès del que seria en català la resposta sensorial meridiana autònoma. Són, en definitiva, aquells sorolls que ens donen una sensació de plaer, que ens relaxen. Una sensació com de formigueig que et comença el clatell i va baixant per tot a l'esquena i ens fa esborronar. Què ho provoca, doncs? Els estímuls visuals poden ser auditius o poden ser tàctils. Mireu, a nivell tàctil potser recordeu aquella escena de la pel·lícula Amélie, en què ella es passeja per un mercat de carrer i va tocant totes les fruites a poc a poc, no? I al final enfonsa la mà en un sac ple de fesols i té una sensació com gairebé orgàsmica. Allí en diuen els petits plaents de la vida. Gairebé sense saber-ho, de sons i sensacions que ens reconforten en tenim tota la vida. Mireu, un record d'infantesa d'això, i que tenim, jo diria que tots, és el cruixir de l'entrepà que ens menjàvem a la platja. Que no és que el pa fos molt, molt del dia, no. És que era un cruixir de sorra. Ta mare ja te'l podia embolicar bé amb 1.000 capes de paper d'alumini. Abans no hi havia aquesta consciència mediambiental, eh? També te'l posava dintre de 1.000 bosses de plàstic. Però semblava un entrepà de la NASA. Era igual. Tot esforç era inútil. Sempre que va entrant sorra a l'entrepà. Aquell cruixir a les dents es repetia sovint al pati de l'escola. No n'érem conscients de que, a més de sorra, ens estàvem menjant formiguetes, bitxets bola, algun mosquitet despistat, en fi, tota mena d'organismes microscòpics. En els infants diuen que es veu, això és bo, que enforteix les defenses. És allò que en diuen de que el que no mata engreixa. Els bitxets microscòpics, de fet, no ens abandonen mai. Sembla que en tenim els budells plens, i sort d'això, perquè ens protegeixen dels mals tràngols que anem passant al llarg de la vida. Sí, sí, que no és broma. S'ha descobert que existeix una relació entre el cervell i l'estómac. Es veu que tenim neurones a la panxa que reaccionen a qualsevol cosa que passa al cervell. Allò que diem de tota la vida de tenir els nervis a la panxa, doncs ara ja té una explicació científica. Encara que no tota la comunitat mèdica s'ho acabi de creure. Ja sabeu, és que són dolències i malalties que afecten bàsicament a les dones. Xiques i xics, per quan els bitxets de la panxa no puguin suportar tots els mals de cap i els nervis, no patiu. Tingueu sempre a mà una bona xocolata calenta, que ja sabeu el que diuen, la xocolata no fa preguntes, la xocolata simplement ho entén. Per cert, que hem començat a rir-me de soul escoltant aquesta mítica banda de soul britànica, els Hot Chocolate, amb una cançó que es diu You Sexy Thing, de l'any 75, fixeu-vos, de l'any 75, però que va tornar a la vida l'any 97, quan va ser tema principal de la pel·lícula Full Monty. Molt, molt recomanable i molt divertida, una pel·li per repescar aquest estiu. Ai, Enric Rubio, bon dia des de Cardedeu.
1: Molt bon dia, Núria, molt bon dia.
0: Bon
1: dia. Aquest entrepà de sorra...
0: Ah, que sí, jo crec que tothom, no?
1: Estava rient jo sol a l'estudi perquè que cert que és, ens critiquem a vegades les escopinyes que tenen sorra i nosaltres
0: sí.
1: amb l'entrepà a la platja ens mengem mitja cala.
0: Però no saps mai com fa cap la sorra allà, és tremendo.
1: Correcte.
0: En fi, avui parlem de coses, la proposta de tema del dia de pregunta és coses menjar, vaja, que no t'emportaries mai a la platja.
1: És que trobem algunes coses força estrafolàries,
0: sí.
1: Així que sí, hem fet aquest tema i a veure què ens diu la gent, perquè déu-n'hi-do, ja dic que les xarxes comencen a bullir. Així que jo, abans de res, per fer aquesta entradeta, he rebuscat, Núria,
0: sí,
1: una mica per la història, que ja saps que m'agrada, i per veure on van néixer alguns dels formats més coneguts per portar menjar amb nosaltres.
0: Ai, que bé.
1: Mira, l'entrepà és el rei, com bé has dit, i el d'aquest país encara més gràcies al patrimoni del pa en tomàquet. Tot i així, anem a l'arrel dels més internacionals, i per això ens haurem de remuntar fins l'any 1762 a Anglaterra, on un individu que es deia John Montagu, però que era anomenat degut al seu títol com a comte de Sandwich, va haver de resoldre un atzucac en el que es trobava degut a la seva afició, i és que era un amant insaciable de les cartes. Així que, per no embrutar-se-les, un bon dia enmig d'una llarga partida, va demanar als seus criats que li posessin la teca enmig de dues llesques de pa, i així no va haver d'interrompre el joc i va néixer el famós sandwich. Ja ho veus, aquesta és segurament, Núria, la història més comercial.
0: És una gran aportació, a la cultura gastronòmica del món mundial.
1: Poca broma, aquesta és la més comercial, segurament, tot i que no pas menys certa. Ara bé, si volem mirar fora de l'aristocràcia anglesa, veurem que al mateix segle era molt habitual utilitzar trenxeres, que eren trossos de pa dur que servien com a base per posar-hi guisats. I s'explica, de fet, que un cop acabat es podia consumir el pa ja més estovat o es donava als pobres com a caritat. Ja veus tu que la caritat mai ha estat ben concebuda. però vaja, i ara sí, Núria, el guanyador històric, sens dubte el trobem en la figura de, no sé si ho diré bé, Hillel l'Ancià, un savi jueu que ja al segle I abans de Crist feia una combinació d'ametlles triturades, fruites i espècies entre pans plans durant la festa de la Pasqua jueva, que per alguns historiadors és, sense cap tipus de dubte, l'antecedent més remot de l'entrepà. Així que, tot i que en comptes... tot i tenir en compte les solucions històriques que hi ha per portar menjar per ser consumit fora de casa, i sabent que al segle XXI som estrafolaris de mena, repetint que avui us demanem això per vosaltres, quin és el pitjor menjar per dur a la platja?
0: Vinga, a veure què ens diuen. Tu ja ho tens pensat, Enric?
1: Ah, sí, jo crec que em quedo amb els peus de porc, perquè m'encanten, em fascinen. Però tu imagina't anar escollint els ossets, la gelatina que ja queden els dits enganxats, imagina't la sorra. Sí, sí, ha de ser complexa, me'ls guardo per casa.
0: Doncs sí, per disfrutar-los tranquil·lament amb una, no, amb el sabó ben amàstic, és veritat.
1: Exacte.
0: Quina angúnia. Vinga, bons,
1: però clar. Un últim apunt.
0: Digues.
1: Sí, que no saps de quan data el pa amb tomàquet?
0: Ai, no, ni idea. No m'ho inventaria, no ho sé, què?
1: Doncs goita, segons gastrònoms i historiadors, hi trobem una de les primeres referències, tot i que tothom ho vol tirar cap a casa,
0: clar.
1: Doncs la primera referència sembla que fa cap al 1884, prou recent. Recordem que va venir d'Amèrica.
0: Clar, hem d'esperar que el tomàquet arribi, no? I tot
1: exacte.
0: Això, clar. Això ja és una bona referència.
1: Exacte.
0: Molt xulo, Enric. Doncs vinga, anem recollint totes les vostres aportacions a través de l'Insta i a les 10 tornem a connectar amb Cardedeu per sortir de dubtes. Gràcies, Enric.
1: Salut, bon programa.
0: Doncs vinga, feta la pregunta del dia, toca saber quins són els continguts d'aquest programa que avui tanca la setmana. És divendres.
2: Obert per vacances. El programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: Sí, Sílvia, gràcies. És la companya, la Sílvia García, que sempre ens posa els indicatius en el programa. Avui me l'he menjat, com si fos un entrepà. Li he fet un entrepà a la Sílvia. Vinga, va, que dèiem que avui és divendres, és l'últim dia de la primera setmana de l'Obert per Vacances. I us hem preparat, com sempre, avui tanquem la presentació dels podcasts que ens acompanyaran aquest estiu. Estrenem un podcast que ens proposa rutes de muntanya. Avui la ruta ens du cap a Siurana, entre el Baix Camp i el Priorat. Un altre podcast que es diu Abans que s'acabi l'estiu i que farem amb diferents ràdios locals, i avui concretament ens donaran consells sobre quines sèries no ens podem perdre aquest estiu. Per altra banda, estrenem també un podcast sobre llengua, sobre el català, en què avui ens picarà la cresta, ens faran posar vermells amb totes aquelles paraules doncs, que són préstecs de l'anglès i que utilitzem malament perquè tenim l'equivalent en català. Us direm com us heu de protegir, d'autoprotegir en casos d'emergència a través d'un llibre molt interessant que en parla, i coneixerem com s'està vivint, jo diria que a tot Catalunya, com a mínim, la febre del Mundial de Futbol a través dels cromos, els cromos col·leccionables del Mundial, que es veu que està sent tot un èxit, vaja, de col·leccions senceres, d'àlbums que sempre els hi falta, no?, aquell últim cromo per enganxar, sabrem com aconseguir-lo. El fenomen dels cromos del Mundial també avui a l'Obert per Vacances, i atenció perquè marxarem de concert, però ho farem des del backline a través dels companys de so, dels tècnics de so i de llum, que són imprescindibles perquè funcioni la música en directe. Tindrem un apunt d'agenda també de cara al cap de setmana i així anirem passant aquestes dues hores de l'Obert per Vacances. Comencem amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per Vacances, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.

0: La primera connexió, com és habitual, l'establim amb Girona FM. Saïd Esbai, bon dia.
1: Bon dia i bona hora, Núria.
0: Ens parles de desdonament. Sembla que s'ha aturat el macrodesdonament, no?, de 18 pisos a Girona.
1: Correcte, enmig de la incertesa també dels veïns a qui s'ha garantit un lloguer social. De fet, el jutjat havia assenyalat el llançament de 7 immobles, atès que la Sareb, propietària dels pisos, va confirmar també a l'Ajuntament de Girona aquest dimecres que els inquilins dels 11 restants tindrien un lloguer social. Però aquests veïns assenyalen que viuen també amb aquesta incertesa, i és que la situació, en aquest cas, no se'ls ha donat ni per escrit això que seria així. En Wilder Palacios viu amb la seva mare en un d'aquests pisos i lamenta haver d'estar amb les maletes preparades per si haguessin de sortir de casa seva. L'escoltem.
2: Ahir ens van trucar des de l'Ajuntament, des de l'oficina d'habitatge, per informar-nos i dir-nos que el 100% no ens donarien. La qüestió és que en aquest moment no tenim cap document ni cap ordre judicial que digui el contrari. Per tant, tenim aquesta incertesa de que, per una banda, una font oficial, com és l'Ajuntament, ens diu que no, però no tenim cap document que ho testi.
1: De moment, el desnonament dels 7 immobles que estaven previstos per ahir dijous s'ha posposat fins a finals de setembre.
0: Saïd, el fet que la primera notícia que ens porteu des de Girona no faci referència a la política municipal vol dir que el tema s'ha calmat?
1: Sembla que s'ha calmat, això sembla, però mentrestant Salelles assumirà totes les competències que tenia junts al govern de Girona en espera de tancar aquest nou cartipàs que esperen tenir tancat a finals d'aquest mes de juliol.
0: Fem un tom a nivell de notícies per tot Girona, no només Girona capital. Què més trobem, Saïd?
1: Doncs que el parc de bombers de la Vall d'Aro, al Baix Empordà, tanca en plena temporada d'incendis per manca de personal. Els bombers, però, asseguren que el personal està mobilitzat en altres serveis i que la cobertura del territori, en principi, està garantida.
0: Alguna coseta més?
1: Doncs podem explicar també que els agents rurals intensifiquen la vigilància per mar a les Illes Medes, també al Cap de Creus i al litoral de l'Empordà, i és que troben molts estrangers, sobretot, que no coneixen la normativa, en aquest cas que surten a navegar, a pescar o fan submarinisme, i que precisament, doncs, per aquest desconeixement de la normativa pot ser que l'estiguin infringint.
0: Són les notícies que ens porten des de Girona FM. Saïd Esbai, moltíssimes gràcies, una abraçada i bon cap de setmana.
1: Igualment.
0: La propera connexió és amb Rubí. Saludem la Paula Iglesias. Paula, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Actualitzem la informació pel que fa als incendis, concretament el de Sant Quirze de Safaja.
3: Doncs sí, Núria, els bombers van donar per controlat ahir, poc abans de les 7 de la tarda, el foc de Sant Quirze de Safaja, al Moianès. Recordem que l'incendi crema des de les 3 de la tarda del dimecres. Les flames van obligar a confinar cases com la de Pla de la Casanova, l'Hostal Rural Mas Blanc i la Rovireta i el CRAE Puigdolena. Ja es pot accedir lliurement a aquests espais, excepte l'últim, ja que allà hi ha un punt d'emplaçament dels vehicles i els efectius dels bombers necessiten la zona lliure per maniobrar amb seguretat. Segons l'últim balanç ofert pels agents rurals, les flames han calcinat 97 hectàrees de massa forestal.

0: els de l'ADF d'aquí Sant Quirze, i bueno, mentre vam tenir aigua vam estar pagant, i quan es va acabar l'aigua, doncs bueno, vam canviar de lloc, perquè ja no teníem més aigua en allà. I bueno, llavors l'incendi va anar creixent, i ja vam de deixar-ho pels mitjans aeris, perquè ja no hi podíem fer-hi res.
1: L'incendi de Sant Quirze de Safaja ja es va estabilitzar dimecres a 8:45 de la nit, i des d'aleshores l'objectiu ha estat mantenir les flames dins del perímetre marcat per controlar-lo.
2: I el Tribunal de Justícia de la Unió Europea s'ha pronunciat respecte a la llei d'amnistia.
1: Doncs sí, Núria, va dictaminar ahir que la llei d'amnistia no és contrària al dret de la Unió i no afecta ni els interessos financers de la Unió Europea ni la lluita contra el terrorisme. En dues sentències fetes públiques ahir mateix per la Gran Sala, els magistrats europeus diuen que l'amnistia no vulnera el dret europeu i facilita la reconciliació. D'aquesta manera han donat resposta a les qüestions prejudicials presentades pel Tribunal de Comptes en el cas d'una trentena d'exalts càrrecs del govern, com Artur Mas, Carles Puigdemont o Oriol Junqueras, per les despeses d'exteriors i de l'1 d'octubre. També ha respost a les prejudicials de l'Audiència Nacional sobre l'operació Judas contra una dotzena de CDRs.
2: I encara més notícies que ens duen a tot el territori de Barcelona. Mireu, a l'Hospitalet, persecució policial amb trets.
1: Sí, ahir a la tarda un mosso d'esquadra va aturar a trets un cotxe a Hospitalet de Llobregat, com bé deies, Núria, després que el conductor intentés embestir una patrulla per fugir. Els fets van tenir lloc cap a les 4 de la tarda, aproximadament, a l'avinguda Torrent Gornal, i després d'una persecució el cotxe policial va aconseguir barrar el pas del vehicle i els agents doncs van baixar per detenir l'individu. Quan s'hi adreçaven, el conductor va accelerar cap a ells, que eren l'únic espai per on es podien escapar. Els agents van haver de saltar per esquivar el cotxe i un dels policies va disparar contra ell per aturar-lo, aconseguint el seu objectiu, i en aquesta acció, com han afirmat els Mossos, no hi va haver ferits.
2: Hospitals de Terrassa i Sabadell s'alienen contra el càncer.
1: Doncs sí, Núria, el Servei Català de Salut, Mútua Terrassa, Hospital Universitari de Terrassa, el Parc Taulí de Sabadell i la Fundació Altaia, Manresa, han signat un conveni per desenvolupar un Comprehensive Cancer Center. És un projecte que donarà servei a poblacions del Vallès Occidental, Bagés, Berguedà, Solsonès, Moianès i la Cerdanya per reforçar l'atenció oncològica integral, coordinada i centrada en el pacient. Els Comprehensive Cancer Centers són una xarxa homologada per la Unió Europea que el que busca principalment és que el 90% dels pacients oncològics tinguin un d'aquests centres d'atenció integral a l'abast abans del 2030.
2: I abans de tancar amb la Paula, va un apunt cultural al Festival Altaveu.
1: Sí, doncs mira, perdoneu, la 37a edició del Festival Altaveu de Sant Boi de Llobregat, que se celebra de l'11 al 14 de setembre, tindrà com a caps de cartell Los Sirex, Dan Peralbo i El Comboi, formacions premiades els últims anys pel mateix certamen. L'organització ja va desgranar ahir al vespre tota la programació, i és una edició que posa el focus en el contrast generacional amb artistes ja consagrats i propostes emergents. La cita també reunirà els granadins 091, la gaditana La Perra Blanco i el sevillà Senyor Chinarro.
2: Molt bé. Paula Iglesias, des de Rubí, moltes gràcies. Bon cap de setmana.
1: Fins aviat. Bon cap de setmana.
2: Vinga, va, cap a Terres Lleidatanes. Des de UAU saludem el Quim Gasó. Quim, bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
2: Parlem del ple de la Diputació de Lleida, que criden a la revisió del plàter.
3: Sí, i és un tema que porta cua des de fa dies. L'ens supramunicipal va aprovar ahir amb els vots a favor de totes les formacions demanar a la Generalitat un diàleg real per tal de desplegar aquest pla per la implantació de les energies renovables a Catalunya, però fer-ho amb la participació dels municipis, de les comarques i dels agents socials i econòmics del territori. La moció va ser presentada per la diputada de Junts Impulsem, Elisabet Colella, que ara escoltarem, que va reclamar més implicació dels ajuntaments després de la mobilització conjunta dels consistoris del Solsonès, també amb altres accions que es preparen en comarques com la Noguera, com el Pallars Jussà i la Segarra, d'oposició al plàter.
4: Els ajuntaments són l'administració més propera als ciutadans. Són els que coneixen millor el seu territori, les seves necessitats, les seves potencialitats i també els seus límits. I precisament per això han de poder participar de manera efectiva en les decisions que condicionaran el seu futur.
3: La resta de grups, tots, com els dèiem, van secundar aquesta proposta de forma unànime. També deixeu-me dir-vos que el ple va aprovar un pla pilot dotat amb més de 4 milions d'euros pels anys 26 i 27 perquè els ajuntaments de més de 4.500 habitants, els consells comarcals i el Consell General d'Aran puguin incorporar tècnics en salut pública en àrees, d'altra banda, com la protecció, promoció i prevenció de la salut, el control dels establiments alimentaris i les inspeccions sanitàries. En aquest cas es tracta d'un pla pioner arreu de Catalunya.
2: I a Lleida mateix, l'ordenança de civisme que ha de regular l'ús del burca queda ajornada per al setembre.

0: Efectivament, l'equip de govern ha pres la decisió, des l'elevat nombre d'esmenes presentades pels grups municipals, d'enrederir aquesta decisió fins al mes de setembre. Inicialment el text s'havia de portar al ple del juny, després que s'ajornés al de juliol per qüestions burocràtiques, i ara l'equip de govern del PSC ha decidit tornar-ne a posposar la tramitació pel gran nombre d'esmenes, com els dèiem, que han estat presentades pels grups municipals. També un breu apunt sobre la ciutat de Lleida, que ha rebut a Brussel·les el diploma que l'acredita com a ciutat candidata a capital europea del voluntariat per l'any 2028. El veredicte final per als candidats se sabrà el mes de desembre.
1: I ho dèiem fa uns dies del Prèssec, però ara comença, també li passa el mateix a la pera llimonera, avança en la collita, no per les calors.
0: I en aquest cas afavorida per la calor, perquè les elevades temperatures, en aquest cas sí que han avançat la campanya entre 5 i 8 dies, però en zones com l'Horta de Lleida, els fruits d'aquesta varietat s'han vist beneficiats per les elevades temperatures, al contrari d'altres cultius, que han patit les conseqüències de la calor. En aquest sentit, Pere Roquer, president d'Assaig a Lleida, explicava com han respost les diferents varietats a aquestes condicions meteorològiques.
2: El que és la pera d'estiu, Arcolini, Llimonera i Blanquilles, li afavoreix el que és en quantitat i en tamany, i hi ha una segona part, que és la pera de conservació, com pugui ser la Vera Conference, Pera Williams, Bartlett, etc., que aquestes onades de calor el que fa és retraure el que és la producció, en el sentit de que, com s'ha vist aquestes setmanes, per exemple, en Pera Conference estan cremant moltes fulles, en canvi amb les fruites, en el que és la pera d'estiu, no passa.
0: Roque ha informat que han hagut d'adaptar l'horari de treball per evitar els cops de calor i ha advertit que si aquesta tendència continua, els obligarà a instal·lar il·luminació a les finques als propers anys per poder treballar a les primeres hores del dia.
1: Moltíssimes gràcies des de Lleida, 1 a 1. Quim Gassó, una abraçada i bon cap de setmana.
0: A vosaltres, bon cap de setmana.
1: I ara sí, sempre tanquem la ronda a casa de Tarragona i aquí saludem la Marina Pérez Gón. Marina, bon dia.
3: Bon dia.
1: Sembla que està funcionant la campanya de prevenció perquè els banyistes no saltin des de les roques.
3: Sí, no sé si funciona això, que la gent ha anat agafant més consciència. De fet, no sé si ho recordes, Núria, el 19 de juny, malauradament, hi va haver 3 morts aquí a la platja de la Rabassada de Tarragona, i tot just aquella setmana havia començat oficialment la temporada de bany. Ara ja ha passat un mes i per ara està sent una campanya complexa. I és que des del 15 de juny 11 persones, que no és poc, han mort a les platges catalanes. 9 de les víctimes s'han registrat aquí a la Costa Daurada, una a la Costa Central i una a la Costa Brava. L'any passat, en el mateix període, també hi va haver 11 víctimes mortals, però només una al litoral tarragoní. Eduard Cerrada, coordinador de platges de Creu Roja de Tarragona, ha explicat que la mort dels 3 menors no ha fet canviar la manera de treballar dels socorristes, que fa molta prevenció i informen els usuaris, especialment quan es banyen en llocs que no toca o de manera imprudent. Diu que han detectat un descens, però que no abaixen la guàrdia.
4: Potser sí que ha anat més a la baixa el fenomen dels usuaris que salten de zona de roques o es banyen en zones perilloses, però bueno, al final els socorristes segueixen fent la prevenció en aquelles zones, informar tots els usuaris que estan situats o banyant-se en zones de roques, i continuant amb aquestes tasques d'informació, informant que està prohibit accedir a l'aigua per zona de roques i saltar. Els socorristes segueixen treballant en aquestes tasques.
3: Durant el primer mes de campanya de bany, la Costa Daurada és la zona que ha concentrat més banderes vermelles i grogues, que hi ha hagut més mala mar, en definitiva.
1: I més enllà de les platges, hem de continuar parlant d'incendis a Aiguamúrcia, cinquè?
3: Sí, cinquè incendi en una setmana, aproximadament una setmana i mitja. Els bombers el van donar per estabilitzat ahir a la tarda. Es va declarar un altre cop al terme municipal d'Aiguamúrcia, i el cinquè des de diumenge, concretament, en aquesta zona. Es va rebre un avís d'una nova columna de fum a les 2 del migdia al camp gran de la Quadra, i les flames es van dirigir cap a l'àrea de l'ermita de Santa Eugènia. Inicialment es van activar 30 dotacions, de les quals 10 mitjans aeris, però al voltant de les 4 de la tarda ja es van poder retirar algunes unitats aèries. Un cop estabilitzat, es va mantenir el dispositiu a 27 dotacions terrestres i 5 aèries. Els agents rurals apunten que la superfície afectada pel foc és d'una hectàrea i mitja, segons dades provisionals. El cinquè incendi, originat en aquestes contrades des de diumenge, i s'investiguen perquè tot apunta que podrien haver estat provocats tots.
1: Marina Pérez Gón, moltíssimes gràcies. També bon cap de setmana.
3: Bon cap de setmana.
5: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
1: En els darrers anys hem viscut un augment de les emergències i les catàstrofes naturals, especialment a l'estiu pel que fa a incendis forestals, però també inundacions, episodis meteorològics extrems. Aquestes situacions han posat de manifest la importància de que la ciutadania coneguem com actuar abans, durant i després d'una emergència. I en aquest context ens arriba un llibre, Autoprotecció en emergències i catàstrofes, del Francisco Túnez Lorente. Es tracta d'una guia pràctica pensada perquè qualsevol persona, encara que no tingui coneixements previs, pugui preparar-se per afrontar situacions de risc amb més seguretat i autonomia.
6: Ja, efectivament. L'obra explica de manera clara i accessible com elaborar un pla familiar d'emergència, preparar una motxilla d'emergència, saber quan cal confinar-se o evacuar i com actuar, per exemple, davant de diferents tipus de catàstrofes, com ara incendis forestals, inundacions, terratrèmols. Avui tenim a Paco Túnez. Ell, a part d'escriure aquest llibre, és coordinador d'emergències de Creu Roja i ha estat ara recentment coordinant aquests incendis a Aiguamúrcia. Paco, benvingut. Gràcies per acompanyar-nos. Molt bon dia.
7: Hola, bon dia, gràcies.
1: Tere, abans d'entrar en matèria, deixa'm que et presenti com cal. Abans m'he quedat com a tallada. Tere Giné, que des de la Plana Ràdio ens aporta aquesta entrevista.
6: Molt bé, gràcies, nosaltres hi anem a saco paco, Núria. Moltes gràcies a tu. Mira, i abans d'entrar en matèria de parlar d'aquest llibre, si et sembla, Paco, ara mateix mos comentaves que has estat com a coordinador d'emergències de Creu Roja a Aiguamúrcia. Què fa un coordinador d'emergències en aquest tipus de successos?
7: Bé, el que fa és coordinar tot el dispositiu de Creu Roja a l'emergència i que aquest dispositiu es pugui coordinar amb altres cossos operatius com ja sigui Bombers, la Direcció General de Protecció Civil, ADFs, SEM i tots els dispositius que estan allí, però també la gestió, muntatge i gestió d'albergs provisional per les persones que han fugit de casa seva.
6: Uh-huh. Mira, avui volem parlar d'aquest llibre, Autoprotecció en emergències i catàstrofes, i el primer que ens agradaria conèixer és, no sé si va haver alguna experiència concreta que et fes veure aquesta necessitat. Què és el que et va motivar a escriure aquest llibre?
7: Sí, va ser quan vas tornar del volcà de la Palma, perquè per mi treballar una emergència a un volcà en actiu era impensable, i al tornar la meva família, vist que tenia experiència en emergències internes i internacionals, me van dir: i Paco, per què no fas algun llibre, algun bàsic, perquè la gent es pugui preparar per una emergència? I llavors vaig escriure aquest llibre al juny del 24.
6: Uh-huh. Este estiu els incendis forestals són una preocupació constant. Creus que la població estem prou preparats per afrontar-los?
7: Per resumir, jo diria que no, i realment no és una crítica, és una realitat que s'ha de modificar. De fet, a les sessions informatives que imparteixo, les persones que assisteixen, quan faig aquesta pregunta, diuen que no estan preparades per fer front als incendis forestals.
6: Uh-huh. De fet, quin és l'error més freqüent que comet la gent quan hi ha un incendi forestal a prop de casa, a prop casa seva?
7: Bé, ja ho tenim a prop. En cap cas, mai hem de fer una evacuació. Sempre s'hem de confinar. Nosaltres, i si tenim mascotes, també les mascotes. Tot i que el nostre instint de supervivència ens diu de fugir, de sortir, de córrer, ens hem de confinar perquè és el lloc més segur davant un incendi que ja tenim a prop. Sí que hi ha nervis i la idea és sortir, però hem d'estar conscienciats de que el lloc més segur és casa nostra, dins de casa, tancar-ho tot, llevar les cortines, tancar qualsevol escletxa per on pugui entrar a fum.
6: Uh-huh. Precisament amb això que explicaves, m'agradaria que em comentessis una mica aquestes mesures bàsiques que tu recomanaries a qualsevol família per preparar-se abans que arribi aquesta temporada d'incendis. Hi ha una preparació envers això, Paco?
7: Això sempre. Jo ho englobaria tot en una única mesura, que és l'autoprotecció. Això què vol dir? Que ens hem d'autoprotegir abans que vinguin els serveis d'emergència, perquè hi ha un temps en què no vindrà ningú, això ja ho hem vist. Per tant, aquest moment, que és el de major perill, és quan nosaltres ens hem d'autoprotegir. I tot comença per el que seria una conducta proactiva. Què vol dir? Preparar-nos abans d'un incendi, abans d'una inundació, el que sigui. Clar, aquesta conducta el que implica és informar-nos del perill que tenim. què fer quan se manifesta aquest perill i després quan s'acaba què hem de fer també. Però què és el més habitual? Tenim una conducta reactiva. Què vol dir? Passa alguna cosa i sortim, fugim. Clar, i sense una previsió prèvia, moltes vegades són nosaltres els que ens fiquem dins del perill. Clar, tot això implica un canvi de mentalitat a la població.
6: Clar, dius lo de preparar-nos, però quan són aquests fenòmens que arriben, a lo millor quan no t'ho esperes, no? Vull dir que de vegades és difícil preparar-te quan no t'esperes un succés d'aquestes característiques. Evidentment, amb el tema dels terratrèmols, pues és inesperat, i amb el tema dels incendis, moltes vegades també, no?
7: Sí, sempre... No sabem què pot passar, però clar, abans hem d'informar-nos on el nostre ajuntament de quins són els perills del nostre municipi i sobre aquest perill fer una preparació. Aquesta preparació el que farà és que en cas de que passi, si no passa millor, però en cas de que passi, tenir una reacció, una resposta més adequada.
6: Uh-huh. Al llibre parles de la motxilla d'emergència, no? Quins objectes consideres imprescindibles i per què?
7: Bé, hi ha uns bàsics. El primer de tot és aigua. Necessitem hidratar-nos. Aigua i energia. I l'energia la dona l'alimentació. Després, el següent, què seria el que estem fent aquí? La ràdio. Informar-nos a través d'una ràdio. La comunicació és bàsica. La ràdio ens diran què està passant i què hem de fer. També necessitem què fer davant d'un accident, per tant una formació, però també la medicació que pot tenir cada persona. Qui té una malaltia necessita medicació, la documentació com el DNI, higiene personal, l'espai de dent, el dentífric, la higiene íntima femenina i algunes ferramentes bàsiques com una navalla multiús. I després hi ha articles especials, depèn de les persones, com bolquers, menjar per mascotes, etc. Això seria un bàsic.
6: Uh-huh. Mira, jo ara em ve al cap, i segurament que molta de la gent que mos està escoltant ho està pensant, no? Ara quan hem vist el terratrèmol que recentment ha afectat a Venezuela, es parla d'aquesta resistència, sobretot amb el tema de les 72 hores, no? Per què 72 hores?
7: Bé, 72 hores, que són els 3 dies que sempre se parla també de la motxilla de 72 hores, és el que una persona pot resistir sense líquid, sense aigua. Per tant, a partir de les 72 hores qualsevol persona ja comença a tenir una situació de molt de perill per la seva salut. Per què? Perquè necessita aquesta hidratació.
6: Clar.
7: És l'aigua.
6: Perquè sense menjar podem estar, però sense aigua no?
7: Sense menjar podem estar, sempre que no hi hagi alguna malaltia de base, etcètera, etcètera, podem estar una setmana, no passa res. Però sense aigua, només 3 dies.
6: Estem parlant dels incendis. Quan és més segur confinar-se a casa i quan cal evacuar? I sobretot, com podem saber quina és la millor opció? De fet, ja mos ho deixes entreveure, no? Està molt alerta a tota la informació que se'ns va donant.
7: Bé, quan tenim un incendi a prop, com ja he dit abans, sempre confinament, sempre. Només farem evacuació quan ho indiqui el servei d'emergències. Per què? Perquè el servei d'emergències tenen una visió més genèrica de tota la situació i saben com està sent el comportament de l'incendi, la seva magnitud, el canvi de temps, si se modifica qualsevol cosa de l'incendi. Qualsevol evacuació implica tenir controlat la via d'evacuació que sigui segura, el temps d'evacuació, com fer l'evacuació, ja sigui a peu, en cotxe, en bus, com gestionar qualsevol incidència durant l'evacuació. Per tant, això, qui té aquesta informació? Els serveis d'emergència. Nosaltres, com a primera norma, seria confinament.
6: De fet, també m'agradaria parlar sobre el tema de les xarxes socials, perquè poden ajudar durant l'emergència, però també segurament poden generar desinformació. Com ens hem d'informar?
7: Bé, aquesta la resposta és senzilla. Sempre s'han d'informar a les xarxes oficials. Sempre a les oficials.
6: Uh-huh.
7: Mai farem cas de que digui el veí, etc, etc. Sempre una informació fiable, que és la que ens ajudarà a fer front a la situació.
6: Mira, com a tècnic d'emergències, com a coordinador d'emergències, no sé si en zones, per exemple, properes als boscos, si els veïns poden fer alguna cosa durant l'any per reduir el risc que un incendi afecti a casa seva, es pot actuar d'alguna manera?
7: Sí, és clar que sí. I anem a la conducta proactiva. ens hem d'informar quin és el risc que tenim. Si tens una casa en un bosc, has d'informar-te quin és el risc, com adequar els arbres, la vegetació, distància entre arbres. Tot això, la informació ens la donarà els agents rurals. Hem de fer un pla d'emergència familiar. Quan hi ha un incendi, què hem de fer la família? Però si vivim a una zona que és comunitària, després hem de fer un pla d'emergència comunitària i hem de plantejar més d'una via d'evacuació. I clar, no només això, sinó que les vies d'evacuació han de mantenir-se netes, i no estaria de més també fer algun simulacre. I no oblidem que hem de deixar espai suficient perquè pugui passar un camió de bombers.
6: Mira, al llibre dediques també un espai a les persones més vulnerables i sobretot a les mascotes també, que de vegades, depèn de com, també són una mica les oblidades, no? Bueno, suposo que pels propietaris no tant. Quins consells destacaries per protegir o per protegir-los, en aquest cas, durant un incendi?
7: Per les persones vulnerables, la gent gran, persones amb discapacitat o infants, són les més desprotegides, tenen dificultat de mobilitat, hi ha persones que viuen soles i no tenen cap ajuda, i altres persones que no entenen què està passant o tenen alguna malaltia que empitjora. Aquestes persones haurien de tenir una motxilla d'emergència, la bàsica, però afegint medicació personal, eines per fer petites reparacions, per exemple, si vas en cadira de rodes, com reparar la cadira de rodes, piles per aparells d'ajuda o qualsevol altra cosa que puguin necessitar, ja sigui un bastó de recanvi. I aquestes persones haurien de crear un cercle familiar o d'amistat, per en cas de que hi hagi una emergència els pugui ajudar. Clar, tot això no s'improvisa, es prepara abans, i millor si es fa alguna simulació. I pel que fa a les mascotes, han de tenir la seva pròpia motxilla sempre, també han d'estar identificades, les vacunes al corrent, aigua, menjar, arnès, transportir, tot el que necessita una mascota. Una mascota forma part de la família. I una cosa que no se té en compte és que són un refugi emocional de les persones. Són molt importants. I també és important tenir una foto de la mascota. Per què? Perquè moltes mascotes són molt semblants i en cas de que s'hagi de buscar, la foto ens facilitarà que poguessin trobar aquesta mascota en concret.
6: Tota l'estona estàs parlant de prevenció, de fer proves prèvies, no? De fet, amb el canvi climàtic, els incendis forestals són cada vegada més intensos i difícils de controlar. I a tot això s'hi afegeix, per exemple, els que puguen estar provocats, no? Com creus que això hauria de canviar la manera de com ens preparem?
7: Bé, el canvi climàtic és un problema. De fet, m'atreviria a dir que el canvi climàtic ja està superat i ara el que estem és en un empitjorament climàtic. Però clar, tot no és el canvi climàtic. Una superfície boscosa continuada sense espais de conreu o tallafocs artificials és un greu risc per la propagació de qualsevol incendi. Tot i el canvi climàtic, una adequada i bona preparació pot fer que les conseqüències siguin menors. Actualment ja ho sabem que hi ha un abandonament del camp i una fugida cap a les ciutats. El que fa és que augmenta la superfície boscosa i també l'abandonament. Crec que hauríem de començar per fer una correcta gestió del bosc i les zones agrícoles. Cal tornar a l'agricultura i clar, això necessita un projecte polític. Aquí l'acció de l'administració és bàsica, que hauria de promoure i facilitar aquest repoblament rural i l'agricultura. No podem oblidar tampoc el pastor, Conecaun, que té problemes administratius i físics per moure el seu ramat, que neteja el bosc, però és que aquesta persona també és una persona que vigila la salut del bosc. Hem de canviar la mentalitat i potser invertir més en prevenció i potser no tant en més mitjans d'extinció. Sí que han de tenir els adequats, tot el que necessiten, però la prevenció és bàsica. El problema és que la prevenció socialment no és tan visible.
6: Ja. Benúria, estem arribant al nostre, a la fi de l'entrevista. No sé si per acabar, Paco, hi ha algun consell únic que podries donar a les persones que viuen amb risc d'incendi forestal. Si n'haguessis de donar un, quin seria?
7: El que ja he dit. conducta proactiva, preparar-se abans a on? A l'Ajuntament. És l'administració més propera, has de preguntar quin és el pla d'emergència que tinc, què he de fer quan hi ha l'emergència, què he de fer durant l'emergència a nivell personal i quan acaba l'emergència què he de fer.
8: Molt bé. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, Paco Túnez.
7: Moltes gràcies.
1: Molt interessant. Tere Giné, des de la Plana Ràdio. Moltíssimes gràcies i bon cap de setmana.
8: Bon cap de setmana, Núria.
5: Obert per vacances.
1: I nosaltres seguim endavant, ara sí, per presentar un nou podcast que ens porten des de la nova ràdio de Reus. Allà el David Fernández, en conversa amb l'Agnès Toda, filòloga, rebrà uns, quan, no sé quantes estirades d'orelles, que de fet ens mereixem tots, perquè la cosa va de llengua i del mal ús de la llengua.
9: Agnès, escolta, ja està fet, ja he trobat l'apartament al final.
10: Ah, sí? Veus que bé, eh?
9: Sí, i la veritat és que fa molt bona pinta. T'he enviat un mail amb el link, mira-t'ho si pots des de la tablet perquè així veuràs millor les fotos. I si et demana un password, ja ho saps, és el de sempre.
10: Escolta'm, David, una pregunta. Quantes paraules en anglès creus que acabes de colar en un moment de no res? Exactament 4.
9: Què dius ara?
10: Sí, home, sí, fixa't-hi. Mail, link, tablet i password. Apa, que t'hi has lluït.
9: Doncs no me n'havia donat.
10: El problema és aquest, precisament, que les diem tan sovint que ja formen part de la nostra conversa quotidiana i són incorrectes. Hauria de ser correu, enllaç, tauleta i contrasenya.
9: Doncs saps què? Que si ara hagués de repetir la frase, crec que em sortiria precisament així.
10: Veus? Només és qüestió de fixar-s'hi que la llengua és rica i tenim paraules catalanes o catalanitzades per tots.
9: Ara no sé què he fet. M'he apuntat al torneig de vòlei. O això crec, vaja.
10: Com que ho creus, David?
9: Sí, perquè primer m'he hagut de loguejar, després m'ha arribat una newsletter, i ara no sé si m'he apuntat al curs de vòlei o a un concurs de paelles.
10: Home, el primer que has fet, per començar, és iniciar sessió. I el que t'ha arribat és un butlletí. Sí, és veritat que s'utilitza poc aquest terme en segons quins àmbits, però és una paraula molt viva en d'altres. Les escoles, els ajuntaments i les biblioteques fa anys que n'envien.
9: Ah, clar, tens raó, ara que hi caic, un butlletí.
10: L'únic que ha canviat és que abans el trobaves a la bústia i ara al mòbil.
9: Mira, veus? M'agrada com m'expliques les coses així.
10: Com?
9: Doncs és que no sembla que m'estiguis corregint.
10: Home, és que no és pas la idea. Les paraules no són exàmens, són eines.
9: Doncs mira, si són eines, avui n'he afegit dues més a la caixa d'eines.

0: Agnès, espera, espera, no entris encara a l'aigua. Fem-nos un selfie abans. És que amb aquesta llum, no ho veus la llum que fa, quedarem espectaculars.
1: Ara sí que és una emergència, això. Tothom en diu selfie, però la proposta correcta és autofoto.
0: Autofoto? Vinga, va, això no ho havia sentit mai.
1: Justament per això val la pena descobrir la paraula autofoto. Escolta'm, i què n'has de fer d'aquesta autofoto?
0: Bé, m'apunto, autofoto. Doncs després vull fer un reel i el penjaré a Instagram.
1: Un reel? Res de reels ni punyetes. Això ha de ser un minivídeo, en tot cas, David. No totes les paraules que venen de fora s'han de traduir, perquè algunes acaben fent-se un lloc a la llengua tal com arriben, però aquesta sí.
0: Mira, veus? Cada dia aprenem alguna cosa nova, com qui no va la cosa.
1: Clar que sí, perquè una llengua és viva, no és un museu. És una casa on de vegades entren convidats, en tot cas.
0: Doncs que entrin, però mentre no ens canvien els mobles.
1: Exacte. Si entren amb educació, no passa res.
0: Doncs sort de l'app que em vaig instal·lar, perquè em fa una backup de totes les fotos. Pensa que l'any passat vaig perdre mig estiu.
1: Aquí sí, David, que et faré una proposta, però només una.
0: I crec que ja la sé.
1: Sí, avui és fàcil. Una app, si vols, tot i que també se'n pot dir aplicació, que et fa una còpia de seguretat.
0: Ah, doncs mira, còpia de seguretat m'agrada molt.
1: I saps per què? Perquè només de sentir-ho ja entens què fa, no cal que ningú t'ho expliqui.
0: És veritat, hi ha paraules com aquesta que ja venen amb les instruccions posades, com aquell qui diu.
1: I aquestes acostumen a durar molts anys.
0: Doncs mira, avui me'n vaig content.
1: Per què? Per les vacances?
0: També, però sobretot perquè m'hi ha donat d'una cosa. Que moltes paraules catalanes no és que les hagués perdut, només és que les tenia una mica adormides, oblidades.
1: Doncs mira, aquest estiu, desperta-les.
0: Tracte fet. I ara sí, escolta, anem a fer un gelat?
2: Se'l mereixen el gelat, el David Fernández i l'Agnès Toda. L'Agnès tindrà feina, o fenya, que diem aquí a Tarragona, per adreçar-nos la manera com parlem. Així agafem una miqueta més consciència del català que parlem i la manera com ho fem. Un espai de llengua que segurament anomenarem el català dormit, que comença tot just avui i que tindrem amb aquestes píndoles de recomanacions lingüístiques cada divendres a l'Obert per Vacances. Seguim amb més temes.
3: Obert per Vacances, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
2: Aquest estiu, amb l'inici de la Copa Mundial de la FIFA, el Mundial de Futbol, molts aficionats han recuperat una de les tradicions més futboleres i més d'aquelles de revival que tenim. L'àlbum de cromos de les estrelles del Mundial. Qui no ha fet mai una col·lecció d'àlbum de cromos de futbol? Amb la diferència, però, que aquest any la febre per la col·lecció ha arrasat completament els nivells de venda. Ara que estem a les portes de la gran final, això serà per aquells despistats, diumenge a les 9 del vespre, s'enfrontaran a Espanya i Argentina a la gran final. Anem fins a Rubí amb els companys de Ràdio Rubí. Es troben en un dels establiments de la ciutat que ha viscut en primera persona aquesta bogeria pels cromos del Mundial. Paula Iglesias, bon dia.
4: Molt bon dia,
2: Núria. T'has fet la col·lecció tu o no? T'has fet l'àlbum?
4: Jo encara no, però sí que he vist els cromos i he vist l'àlbum i la veritat és que és una barbaritat el que està passant amb tot
2: sí?
4: això.
2: Més que altres anys, sí, més que altres...
4: Més que altres anys. A més, mira, estem aquí amb en Xavi Rabadán, que treballa a la llibreria Racó de Rubí, que ara ens explicarà una miqueta tot plegat com ha anat aquesta bogeria. I el que ha passat és que l'editorial Panini, que és qui ven els cromos normalment, el que ha fet és esgotar completament tots els estocs de cromos des de fa ja unes setmanes, i això ha passat a aquest establiment, però també a altres establiments d'altres municipis. Presento en Xavi Rabadán. Molt bon dia, Xavi.
5: Bon dia.
4: Escolta, explica'm una miqueta... Què ha passat amb tota aquesta bogeria dels cromos i com ho heu viscut aquí, al Racó del Llibre?
5: Bé, això ha sigut una febre d'aquest any que no s'havia vist en cap dels altres mundials. Jo hi vaig ser a l'anterior, al de Qatar, i no hi va haver tanta febre, no hi va haver tant de furor.
4: Heu estat molts dies sense estoc de cromos i d'àlbums?
5: Vam estar des de mitjans de maig fins a principis, la segona setmana de juny, sense estoc, sí. I parlàvem amb la representant i ens deia que no n'hi havia, és que no en tenien ells.
4: L'altre dia parlàvem amb l'Enric Pallarès, que és el propietari d'aquí de la llibreria El Racó del Llibre, de Rubí, i em deia que fins i tot vau haver de col·locar un cartell a la porta dient, escolteu, senyors i senyores, ja no en queden més.
5: Sí, sí, vam haver bueno, ho explicàvem cada tarda, igual ho dèiem, no ho sé, 50 cops, no tenim l'àlbum, no tenim cromos.
4: I heu hagut també de limitar, per exemple, el número de venda de cromos o de paquets, perquè no sé si arribaven les persones escolta, dona'm 10 paquets seguits.
5: Sí, sí, bé, i a vegades et demanaven caixes senceres, que clar, nosaltres vam haver de limitar-ho a 10 per persona, perquè si no, clar, hi havia gent que deia, doncs dona'm la caixa sencera.
4: Vosaltres des d'aquí, des de la llibreria, heu volgut una mica potenciar l'intercanvi de cromos i per això, bueno, més que res per assegurar que la gent pugui completar l'àlbum, no?, que és com un somni per a aquestes persones. Explica'm una miqueta en què consisteixen aquestes trobades.
5: Doncs bé, aquí ens trobem els diumenges a partir de les 11 i és una mena de fer... La idea era fer un mini Sant Antoni que hi ha a Barcelona, doncs, dels Vallesos, perquè la gent no s'hagi de desplaçar allà.
4: I en aquestes trobades, a part d'aquests canvis dels cromos del Mundial, feu algun altre intercanvi o és la primera vegada que ho feu?
5: Sí, no, durant la resta d'any també fem altres col·leccions. Fem Adrenaline, que és la dels nens més típics al gener, i després col·leccions que també surten al setembre quan retorna el curs, doncs també n'hi ha.
4: Per si alguna persona rubinenca ens està escoltant ara mateix o d'altres municipis del voltant, recorda'ns una miqueta a quina hora feu aquestes trobades i quin dia de la setmana.
5: Són, els intercanvis són diumenges a partir de les 11 i normalment fins que acabem de tancar la botiga.
4: I en aquests intercanvis, bueno, haig de dir, Núria, si ens estàs escoltant ara mateix, que crec que sí, que sí, en aquesta edició de l'àlbum també s'han inclòs 20 figures addicionals dels jugadors més populars, que, evidentment, amb la final que tenim el diumenge entre Argentina i Espanya, doncs et pots imaginar que seran Lamine Yamal i Messi, Leo Messi, Xavi... Sí, sí, és així, vull dir, van bojos per aquests cromos. El cromo més desitjat és el Messi d'or, i n'heu trobat algun en aquests intercanvis, Xavi?
5: Nosaltres, personalment, no. Sé que algun client sí que ens ha vingut a dir que n'havia trobat algun, que n'hi havia sortit algun d'aquests d'especials, sí.
4: Però en aquests intercanvis no n'heu trobat cap així que diguis, ostres, no, aquest és el més codiciat.
5: No, no. Bueno, sí que hi ha el típic de Messi, Cristiano, Haaland, aquests que durant el Mundial han sigut més buscats, que sí que aquí veies que la gent era més reticent a canviar-lo només per altres d'aquest rang, diguéssim.
4: Nosaltres des de la redacció t'haig de dir, Xavi, que aquest matí hem fet una mica de recerca per les plataformes de compravenda com Wallapop, i t'haig de dir que el cromo Messi d'or, o sigui, arriba a costar entre 150 i 250 euros. És una barbaritat, no?
5: Sí, sí, sí, és molt car, és molt car.
4: Coneixes...
5: Hi ha gent que fa negoci amb això i mira...
4: Parlant de negoci, abans ho comentaven, abans d'entrar en directe, que vosaltres sou un establiment oficial per la venda de cromos de Panini, però que n'hi ha d'altres establiments que no ho són tant. Hi ha una mica de màfia aquí al darrere?
5: Bé, clar, de tu a de Panini t'arriba el producte amb un preu establert i tu com a establiment pots decidir vendre el més car. I quan hi havia més demanda hi havia gent que pujava el preu.
4: I pot passar, potser, que hi hagi algú que el compri fora d'aquests establiments i que es trobi que són cromos, doncs que no són oficials.
5: Clar, comprar fora d'establiments que tenim allò, la distribuïdora oficial de Panini, et pots trobar amb que hi hagi alguna cosa que no sigui original, que productes de pàgines d'internet que t'arriben i no són els àlbums bons. Això pot passar.
4: Com una persona pot diferenciar una mica... Escolta, estic al davant d'un cromo que sí que és oficial o d'un altre que això aquí no enganxa.
5: Clar, normalment t'has d'assegurar que la caixa dugui el precinte de Panini, que sigui un establiment això que té distribució directament, diversos graus de veracitat, diguéssim, el producte.
4: Em sembla que si no vaig mal entès, Xavi, que aquesta col·lecció de cromos del Mundial, n'hi ha uns que són stickers, però després n'hi ha uns altres que van com, no?, com amb un, que es fiquen a dins d'uns plastiquets, o suposo...
5: Exacte,
4: que per
5: sí.
4: Conservar també... Quina diferència hi ha entre aquests dos àlbums?
5: Bé, un és els stickers, que són els d'enganxar de tota la vida, que nosaltres diem d'aquests que s'enganxen, i llavors hi ha uns altres que són els que se'n diuen cards, que són els de posar l'àlbum, però que el pots treure. O sigui, és una carta que pots posar i treure, que pots intercanviar, pots fer diferents, no sé, diferents intercanvis.
4: I vosaltres aquí a la llibreria, per exemple, aneu venut més de stickers o aneu venut més dels altres?
5: No, aquest any ha sigut més la de stickers. L'altre també s'ha venut, també hi havia gent que ens en demanava, però la de stickers ha sigut la que ha arrasat entre nens, adults, pares, mares, avis, tothom.
4: Clar, aquest és un altre tema que jo et volia preguntar, perquè m'imagino que aquestes trobades que feu els diumenges, o fins i tot quan ve la gent a comprar, no només us trobeu infants, nens i nenes, sinó em sembla que també hi ha moltes persones adultes... que fan aquesta col·lecció.
5: Sí, sí, sí, hi ha més gent a vegades adulta que segueix la col·lecció i que té la passió per acabar-la que els nens sí que venen, els hi fa gràcia, segueixen i tal, però al cap de 10 o 15 minuts ja perden l'atenció i el que canvia els cromos és el pare o la mare.
4: Xavi, estem parlant d'una col·lecció de cromos que comentàvem abans, que té 980 cromos de 48 seleccions, si no vaig errada. Això, quina despesa pot suposar això per les famílies? Heu fet el càlcul aquí a la llibreria?
5: La veritat és que no, però pots comptar, clar, a euro i mig cada sobret, que hi ha 7 cromos, doncs has de comptar uns 200-300 euros segur, i llavors després aconseguir canviar els que et surten repetits perquè te'n surten, per altres que no tinguin.
4: Molt bé, Xavi, Núria, no sé si sí, t'hem aclarit tots els dubtes sobre els cromos.
2: Sí, mira, m'heu fet tornar a la infantesa, perquè qui més qui menys ha fet col·lecció, si no de cromos de futbol, d'altres històries, i és molt xulo. No sé si teniu allò, si sempre falta, és un mite allò de que sempre falta un cromo o dos cromos, sempre l'editorial es reserva.
5: Bueno, a vegades és per... Tens la teoria de que per zones. Són més teories que una altra cosa, perquè realment...
2: S'acaben aconseguint.
5: La distribució de Panini és la que és per tot el país, per
2: tant. Doncs moltíssimes gràcies per aquesta entrevista. Molt xula. Ens acomiades, Paula?
4: Sí, Núria, moltes gràcies a tu també i gràcies a tu, Xavi, per haver-nos ofert aquesta entrevista avui.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Amb el Xavi Rabadán, treballador de la llibreria El Racó del Llibre de Rubí, i amb la Paula Iglesias, companya de Ràdio Rubí. Una abraçada, Paula, i bon cap de setmana una altra vegada.
4: Una abraçada, bon cap de setmana.
2: Ara sí, gairebé i 57, tanquem la primera hora de l'Obert per Vacances.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
9: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
10: És el mateix les begudes isotòniques o energètiques per hidratar-nos quan fem alguna activitat física?
11: Les begudes isotòniques i les begudes energètiques no són el mateix i serveixen per a propòsits diferents. Les begudes isotòniques estan pensades per reemplaçar els fluids i els electròlits perduts durant l'exercici intens o prolongat. Contenen sodi, potassi i altres minerals, així com una quantitat moderada de carbohidrats per proporcionar energia. En canvi, les begudes energètiques contenen una alta quantitat de cafeïna, sucre i altres estimulants. Pensem que una beguda energètica pot contenir la cafeïna equivalent a 3 cafès. Per aquest motiu, els infants o persones amb problemes cardiovasculars no n'haurien de beure mai. Durant l'activitat física intensa, especialment quan és de llarga durada, les begudes isotòniques poden ser útils per mantenir l'equilibri d'electròlits i prevenir la deshidratació. Les begudes energètiques, en canvi, no són recomanables com a principal font d'hidratació.
9: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Pili García. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia i conclou que no vulnera el dret comunitari. La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, defensa que l'aval del Tribunal de Justícia a l'amnistia permet tancar una crisi política i institucional i obrir una nova etapa de normalitat.
2: Més enllà de l'aval jurídic, això representa també, i jo crec que amb això atenem també un sentiment molt generalitzat de la societat catalana, això ens permet també tancar d'alguna manera una crisi política, social, institucional i per tant entrar en una fase de normalitat.
1: Paneque demana a la justícia que apliqui la llei amb celeritat i sense subterfugis i insta el PP a fer una reflexió després del pronunciament de Luxemburg. Els Mossos han detingut dues dones acusades de robar joies i diners per valor de 390.000 euros a diversos domicilis de Barcelona i l'entorn metropolità. Una de les arrestades treballava a la llar i hauria sostret els objectes entre febrer i juny. L'altra hauria ajudat a revendre les joies en botigues de compra-venda. I els agents rurals intensifiquen la vigilància marítima a les Illes Medes, al Cap de Creus i al litoral de l'Empordà per evitar infraccions i combatre el furtivisme. Detecten pesca irregular, fondejos sobre la Posidònia i embarcacions que superen la velocitat permesa. Sovint els visitants estrangers són els que fan aquests actes i desconeixen la normativa. I Catalunya rebrà 567 milions d'euros més de l'Estat per finançar l'atenció a la dependència entre aquest any i el vinent. L'aportació forma part del nou decret estatal que incrementa el finançament del nivell mínim de dependència, especialment en els casos més severs. El Ministeri de Drets Socials també reclama millores laborals en un sector molt feminitzat. I Ferrocarrils de la Generalitat ha instal·lat 280 punts lila a les estacions per donar una resposta immediata davant casos d'assetjament sexual o violència de gènere. També ha incorporat una nova funció a l'aplicació mòbil per alertar d'aquestes situacions i activar l'atenció dels operadors. I a Rodalies, les línies R3 i R14 tindran servei alternatiu per carretera entre Lleida, Pirineus i les Borges Blanques del dia 24 al 27 de juliol per obres d'Adif a Juneda. Les mateixes línies acumulen avui demores de més de 20 minuts per un robatori de coure entre Vilaverd i l'Espluga de Francolí. Pel que fa al temps, avui dia assolellat amb nuvolades de tarda al Pirineu i Prepirineu amb alguns ruixats puntuals. La pols en suspensió baixarà una mica i la calor continuarà sent intensa, amb molta xafogó a la costa. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Obert per vacances.

0: Doncs mira, una escudella sí que me la menjaria, ara i sempre, però a la platja potser no. Enric Rubio, Cardedeu, bon dia.
1: Bon dia.
0: Però m'has fet venir gana, eh? Una escudella, no?
1: Jo igual, t'haig de dir que escoltant aquesta cançó ara aquí amb l'aire condicionat me la fotria ben presa, eh?
0: Això és clau, això que has dit és clau, amb l'aire condicionat.
1: Aquí està, aquí està.
0: Que bo. Aquí diuen els oients. Sí, sí, perquè la pregunta del dia era quin menjar no portaríeu mai a la platja.
1: Doncs ha revolucionat una mica les xarxes i tenim uns quants àudios, si et sembla, comencem per això, pels àudios, i anem a veure la Carme Ruiz, una fidel oient nostra d'enguany, el que ens diu. Escoltem.
2: Bon dia, bonics. Avui us parlem des de la muntanya. Què és el que no ens emportaríem per menjar mai a la platja? Home, doncs l'escudella. L'escudella és complicada de menjar a la platja. I més ha de ser calenta. Bueno, calenta estaria, però... què és el que no ens emportaríem per menjar més a la platja? Doncs un entrepà de truita. Jo recordo els entrepans de truita de la platja que tenien sorra i feien molta angúnia. Ah, quina angúnia. Apa, bon estiu. Ja veus, ara ja no m'entra ganes d'esmorzar.
1: La sorra.
0: He tallat el rotllo, pobre.
1: Sí, sí, la sorra, ja veus que és un fet recurrent i que no ho diu només ella, eh? En Mateu d'aquí, Cardedeu, també. També té una opinió al respecte. Escolta, Núria, ja veuràs.
3: Què no portaria a la platja? Doncs et diria, ja la coneguda, ensaladilla russa amb maionesa. No és bona idea pel tema del sol i això. I tampoc portaria, què et diria, allò, un cuscús... amb verdures, vol que sigui, perquè el cuscús es pot confondre amb la sorra i això em pot fer una mica d'angúnia.
1: Cert, eh? No m'ho havia plantejat, però...
0: Ostres, tu! Quina paranoia, no?
1: Sí, sí, ja has vist que... Sí, de fet, molts entrepans acaben semblant entrepans de cuscús, eh? Quan vas a la platja, això s'ha de dir.
0: Sí, sí. Ah, i és veritat, la maionesa.
1: Sí, alerta. Sí, sí, si la fem a casa, sobretot, que espero que la feu a casa, perquè val la pena portar-la molt refrigerada, si la porteu.
0: Clar que sí. Alguna cosinha més?
1: Doncs sí, mira, aquí porto un últim àudio que et dic que és d'una tal Marina, que ha fet una al·lusió a la seva àvia, i és possible que l'última intervenció que fem abans de tancar el programa, l'àvia ens faci un torn de rèplica.
0: Ai, que bé!
1: Així que, de moment, et passo la Marina, a veure si és possible l'àvia després.
0: Sí.
4: Bon dia, doncs jo, tot i que m'agradi molt, no m'emportaria mai unes llenties a la meva àvia, perquè tenen molt suc i coneixent-me jo acabaria, bueno, o sigui, la tovallola plena de llenties, tot. Així que jo, un entrepà o una amanida, molt millor.
1: Però l'àvia està indignada.
0: L'àvia està indignada, això mereix una resposta, àvia de la Marina, per favor. De tota manera, ho diu com amb llàstima, eh? Allò, sí, mal que em pesi, sí. No me les podria... Deuen ser bones, no, les llenties, eh?
1: Home, imagina't, sí.
0: Doncs és un repte pel final del programa, però abans de tancar l'edició del programa, que es manifesti l'àvia de la Marina, clar que sí.
1: Vinga, va, línies obertes.
0: Molt bé, Enric, això és tot de moment?
1: De moment és tot. Mira, et faig una última, que en Pere de Sanaüja, gran població de Secà, ens diu qualsevol aliment que no sigui de proximitat i cultivat a la terra.
0: Això no es pot prendre a la platja.
1: Aquí.
0: Molt bé.
1: Sí.
0: Molt bé. Apa. Clar que sí. Doncs, Enric, fins ara, continua viva la pregunta. Quin aliment és un... Quin menjar és un no definitiu per prendre a la platja? Seria la pregunta. Fins a tancar programa podeu contestar. Gràcies, Enric Rubio, Cardedeu.
1: A tu, fins ara.
0: Doncs mira, ara el que fem és proposar-vos tota una mena de propostes gastronòmiques o de pinxos, que en diuen d'aquesta manera, a la Garriga, i és que allà tenim una nova edició, la 14a edició ja de la Ruta del Pinxo. Són 31 establiments que hi participen, i alguns d'aquests pinxos, d'aquestes propostes, es poden dur a la platja i possiblement algunes altres no. Sortim de dubtes amb un report de Ràdio Silenci, concretament del company Marçal Aragall.
5: L'arribada de l'estiu és sinònim de moltes coses, trobades a la fresca, una estona a la piscina i platja o qualsevol bona proposta per desconnectar i viatjar pel món. Però si els preguntem als veïns i veïnes de la Garriga què passa cada juliol al poble, de ben segur que tots diran el mateix, la Ruta del Pinxo. Durant 11 dies els carrers s'omplen de gent disposada a degustar els diferents pinxos que els establiments han treballat durant els mesos anteriors. I és que la Garriga és coneguda per moltes coses, com el modernisme, les aigües termals, la festa del Corpus o al grup Gertrudis. I pel que fa a la gastronomia, aquesta cita cada cop ha pres més ressò. És per això que la Ruta del Pinxo és l'espai idoni per posar en valor la cuina de proximitat i els productes quilòmetre zero. Aquest any és la 14a edició, que compta amb 31 establiments i s'allargarà fins diumenge. A més, l'associació Projecte Mexclat, que n'és l'organitzadora, repeteix la fórmula d'un pinxo a 3,50 € amb beguda inclosa. I qui consumeix també pot guanyar, ja que es manté el format d'altres edicions, amb premis per qui visita algun establiment de 5 zones diferents. Un dels organitzadors, Àlex Valiente, explica la importància de la Ruta del Pinxo per un poble com la Garriga.
6: Per nosaltres és un esdeveniment molt important, que es posa en valor la gastronomia del nostre municipi i es treballa d'una forma col·laborativa amb tots els restauradors i els comerços del nostre poble, de la Garriga. I per nosaltres és un aspecte molt important, i llavors veure els primers dies, veure la gent pel carrer gaudint d'aquesta festa, per nosaltres és molt important, i s'ha consolidat, no? És a dir, veure les primeres 24 hores amb gent anant des de qualsevol restaurant de la Garriga i fent poble, doncs per nosaltres és, tot i que el projecte porta molt de temps i invertim molt de temps, veure aquest èxit per nosaltres és molt important.
5: Un dels bars que més soroll genera any rere any és el bar La Plaça, situat al carrer Centre, al costat de la plaça de l'Església. Es troba al punt neuràlgic del poble i aprofita l'ocasió per organitzar activitats i jocs per fer més dinàmica la ruta cada any. I en aquesta edició han elaborat un pinxo que mostra l'essència del seu bar, una guilda que junta diferents àpats.
7: A nosaltres ens agrada molt participar cada any, és un esdeveniment que l'agafem sempre amb molta il·lusió, també porta molta feina, porta més estrès de l'habitual, però al final sempre acaba valent la pena, perquè intentem fer coses diferents i intentem que la gent que vingui, a part de tastar el pinxo, disfruti amb tota una experiència. Aquest any hem decidit farcir olives grans de producte molt relacionat amb el bar La Plaça. Una oliva està farcida de truita de patates, que la fem nosaltres, l'altra oliva està farcida de smash burger i l'altra oliva està farcida de botifarra negra Cal Oliveres, i les tres venen arrebossades i en una gilda acompanyada de piparra, manxego i xerri. Cada any, quan acaba el pinxo, dic que estaré uns mesos sense pensar, necessito resetejar, però normalment durant el pinxo ja se'm van acudint idees per l'any que ve, i llavors normalment a principi d'any, gener, febrer, març, començo ja a pensar idees, a parlar amb la gent que haig de parlar per fer el... perquè sempre o fiquem DJs o fiquem joguines per la que la gent jugui, i després, doncs, el juny ja tenir la idea, i sigui la idea, tirar-la endavant i res, anar pas per pas sobretot.
5: Més enllà de tipar-se i passar una bona estona entre els amics i la família amb propostes enginyoses, a la Garriga es crea l'ambient festiu perfecte abans de l'arribada de tota la programació de la Festa Major a finals de juliol. Prova de tot plegat és l'arrelament de la festa amb el poble, on, malgrat les onades de calor que s'han viscut aquests primers dies, la gent ha seguit venint, així com gent d'altres pobles del voltant, cridada per la bona fama i el bon ambient d'una activitat que no para de créixer. Prova de tot plegat és el gran impacte econòmic que genera, uns ingressos que ajuden molt als locals del poble. En concret, el 2025 es van assolir xifres rècords, ja que es van vendre 56.000 pinxos a 3,50 € la unitat, i això es va traduir en una facturació total d'uns 200.000 euros, una xifra que s'espera poder repetir aquesta edició.
6: La part econòmica està quantificada, és a dir, es van servir l'any passat, va ser l'any que l'edició que es van servir més pinxos, que es van servir 56.000 pinxos, i per tant multiplicada per 3,5, doncs ens dona un import molt important, és a dir, quasi 180.000 euros, que és l'impacte econòmic, no? Però més enllà de l'impacte econòmic, que del dia, de la setmana que dura, dels 11 dies que tenim la Ruta del Pinxo aquí al nostre municipi, és també l'aspecte de que la gent coneix aquests establiments, no? I és l'impacte econòmic que hi haurà posterior a la Ruta del Pinxo. El que nosaltres volem és que la gent conegui la restauració a la Garriga, que vagi a restaurants que potser, o bars que potser no ha trepitjat, i per tant, doncs, d'aquesta forma conegui aquestes propostes. I a nivell social, per nosaltres és molt important veure la gent que fa pinya, que surt a fer pinxos amb la gent, amb els seus amics, amb els seus familiars, amb la colla del treball, doncs, és el que ens hem trobat aquest primer dia, és veure la gent que fa pinya i que va a visitar aquests establiments, per nosaltres és un aspecte molt important. Per tant, la vessant social està més que coberta per aquests elements, i després la vessant econòmica també, perquè hi ha un rèdit econòmic durant la ruta, però també entenem que el rèdit econòmic es repeteix posterior a la ruta del Pinxo.
5: Per altra banda, també hi ha establiments que estan vivint aquest any amb més ganes de l'habitual. És el cas de la cafeteria Les Llimargues, que per primera vegada també forma part del recorregut d'establiment de la ruta del Pinxo. És per això que una de les propietàries, la Júlia Llimargues, explica que està sent una gran experiència i una bona oportunitat per donar a conèixer tot el poble el seu enginy a la cuina elaborant el seu pinxo, una proposta dels molts entrepans que fan cada dia.
8: Nosaltres ja hi havíem participat abans sent cambreres d'un bar, i aquest any com a propietàries doncs tenim molts nervis, moltes ganes i molta il·lusió. Nosaltres hem triat de la nostra carta d'entrepans un dels entrepans més famosos de la carta i l'hem fet en versió mini. Per exemple, ahir de 7 a 8 no va passar ningú, feia molta calor i no vam veure ni una cara. Però bueno, a partir del vespre de les 8 jo crec que la gent sortirà igual. Convidaria la gent a acostar-se a Les Llimargues perquè així coneixen part de la nostra carta i ens coneixen a nosaltres.
5: Més enllà de la cuina mediterrània i el producte de proximitat, també hi ha propostes per a aquelles persones disposades a gaudir de la gran varietat de restaurants que hi ha al poble. El restaurant Taj Mahal, des de fa uns anys, està especialitzat en la cuina índia a la Garriga i ja ha participat a la Ruta del Pinxo en 3 ocasions. El seu propietari, Manjit Singh, explica les particularitats de la cuina índia i com afronten per tercer any consecutiu la ruta.
9: Este año tenemos pincho de butter chicken. Y lo que lleva, preparamos un día antes pollo, hay que marinarlo con salsa de yogur y con especia y todo. Día siguiente ya la preparamos al horno, y luego ya la cortamos fino, luego preparamos una salsa aparte con leche de coco y fruto seco y sofrito de verduras. Y salteamos con especia y todos. Día siguiente ya preparamos la pincho. Estamos como 5 personas. Este año muy bien ruta de pincho, porque aquí la hago primera vez. Y de verdad está muy bien. Bueno, hay mucho calor, también hay gente mayor que no viene mucho, porque hace mucho calor, no aguanta, gente mayor no se aguantan. Pero sale más agua. Sale mucho refresco y esas cosas sí que sale bastante.
5: I és que una vegada més queda demostrat el poder que té el municipi a l'hora d'organitzar activitats que reuneixin a gent de diferents llocs a gaudir de la ruta. El mateix Àlex Valiente destaca aquesta capacitat de la Garriga per fer sortir els carrers la gent del poble i atraure'n d'altres municipis.
6: Això fa que atregui a públic no només de la Garriga, sinó d'altres indrets del nostre entorn, no? Dels pobles de l'entorn, que sabem, ahir em vaig trobar gent de Caldes de Montbui, de Granollers, de l'Ametlla, de les Franqueses, gent que ve directament a fer aquesta ruta, no? Per nosaltres és l'inici de l'estiu a la Garriga, és una activitat que té com que tothom veu com l'inici del previ a la Festa Major, és a dir, el previ inicis de la Festa Major. Per tant, alguns municipis fan com la setmana prèvia a la Festa Major, fan un cap de setmana amb activitats més tranquil·les, però també fent aquest inici de Festa Major. Nosaltres ho fem uns dies previs, però ho fem uns dies previs bàsicament també perquè la gent a la restauració pugui també descansar i preparar-se per la Festa Major.
5: Així que ja ho sabeu, si voleu agafar idees per fer tapes que siguin pràctiques, gustoses i fàcils

0: és que això és un no parar. Imagineu-vos, i això que hem dormit bé aquesta nit. Si haguéssim sortit de concert, per exemple, no sé què haguéssim fet. I això els passa moltes vegades als tècnics de so i de llum, doncs això, que estan al backline, en aquesta zona tècnica dels concerts, dels milers de festivals i música en directe que hi ha per tot el país, especialment durant l'estiu. Com viu un tècnic de so i de llums l'estiu? Amb molta feina i poques hores de son, suposem. Ens ho explica, però, amb una connexió en directe, com cada dia, l'Eduard Virgili. Eduard, bon dia.
1: Bon dia, Núria. Què tal, com estàs?
0: Jo bé. Dintre de tot bé, però amb qui
1: perquè
0: estàs
1: tu? Perquè ets a l'estudi, amb l'aire condicionat, segurament. Jo avui us saludo des de la plaça de l'Església d'Altafulla. Ara, parcialment, sí. Encara toca ombra. Però al llarg del matí, al llarg del dia, això serà el bat del sol, i qui ho passarà segurament una miqueta difícil és el nostre convidat. Mira, sóc a la plaça de l'Església d'Altafulla, que és un dels espais del Festival Altacústic.
0: És molt conegut, l'Altacústic, Altafulla, que sé.
1: Sí, home, Altafulla i fora d'Altafulla, s'ha fet ja un nom al Camp de Tarragona i fora vila, com diria aquell. Doncs mira, l'Altacústic avui i demà transforma la Vila Closa en un gran escenari amb concerts gratuïts i un ambient que ja us asseguro que no us podeu perdre. Encara no hi ha públic ara, però sí que hi comença a haver una mica de moviment. Ara de seguida els tècnics es posaran a desplegar cablejat, a penjar focus, a comprovar altaveus, fer proves de so, perquè quan aquesta nit pugi el primer artista a l'escenari tot funcioni amb absoluta normalitat. I precisament aquesta és la paradoxa. Si la feina dels tècnics surt bé, gairebé ningú no se n'adona. Per conèixer aquest ofici ens acompanya en Leo Loza, que és responsable de Solucions, una empresa especialitzada en sonorització i il·luminació d'esdeveniments. Leo, bon dia i gràcies per rebre'ns.
2: Bon dia a vosaltres.
1: Quan el públic arriba a un concert, veu l'escenari acabat, però atenció, perquè al darrere hi ha moltes hores de feina. Què és el que esteu fent vosaltres al llarg de tot el dia? Què estareu fent avui al llarg de tota la jornada en aquest escenari?
2: Doncs mira, avui ens toca una jornada una mica llarga, la veritat, perquè és el Festival Altacústic requereix unes proves que comencen molt aviat per la tarda, i doncs comencem el muntatge pel matí. I ens toca un dia llarg.
1: Escolta, molta gent pensa que la feina consisteix només a pujar i baixar el volum i ja està, però què fa en realitat un tècnic de so al llarg d'un concert?
2: Això és complicat, no? De vegades quan s'apropa algú del públic i et diu amb una broma com, ja saps què fa tot això, tots aquests botons, no? Doncs aquesta és la nostra feina, no? Saber exactament què fan aquests botons, no? Això comença ajustant l'equip de so, parlant del so, després si vols entrem la il·luminació.
1: Això
2: comença ajustant l'equip de so amb un programa, amb un smart o un micro de medició i de més, perquè l'equip estigui correctament enfasat i sonant bé, no? I provant bé. Doncs així comença la nostra feina. Una vegada l'equip sonant, doncs comencem amb l'escenari.
1: I en el cas de la il·luminació passa el mateix?
2: Sí, més o més. De vegades la il·luminació requereix més hores de programació, més que de muntatge, que també, de programació, i d'operar després la taula de llums.
1: Quanta feina pot haver estat feta abans, per exemple, des d'un despatx o des d'una oficina, en la programació, si es coneixen ja prèviament els paràmetres d'aquell espectacle?
2: Sí, normalment el grup, l'oficina de management, o qui sigui, no?, t'envien un rider. Te diria que en quasi tots els casos porten tècnic de so, fins i tot alguns grups, amb els grups encara porten tècnic de llums també, no? I doncs sí, la feina comença abans fent una producció d'aquest, no? Rebent un rider, passant un contra rider, no? I així començarà.
1: Ja que parlem de llums, quina importància té la llum en un espectacle com per exemple els concerts que avui es veuran en aquest escenari?
2: Doncs molta, realment, no? Perquè, o sigui, té la llum. Sí, normalment la gent diu, no, hòstia, sonava molt bé, no? Però la llum normalment ningú diu res, no? I de vegades un bon muntatge, cada vegada més ves concerts, festivals grans, no? No és el cas de l'Altacústic, que és més petit, però sí que hi ha festivals més grans, no?, que la llum llueix molt. I això sí que és una feina d'una producció bastant important del tècnic de llum de la banda.
1: Clar, aquí hi ha frontals, els contres, capçals mòbils, el fum, que també ajuda moltíssim en tot això.
2: Exacte, o sigui, aquí, de fet, aquí a la plaça de l'Església tenim un muntatge una mica singular, perquè no és el típic pont de llums, no?, amb unes llums penjades i

0: tal, sinó que són, bueno, van uns tòtems amb uns mòbils, és una, es podria dir que la plaça és tan bonica que és com una il·luminació més ornamental.
1: Segur que avui aquest vespre circularan, Núria, fotografies a les xarxes socials i us fareu una idea de tot el que ens està explicant el Leo. Ja us ben asseguro jo que hi he estat en moltes edicions d'aquest Alt Acústic, que val molt la pena l'espai, que és singular ja de per si. Què és més complicat perquè tot vagi bé, Leo? Perquè tot soni i es vegi de manera espectacular des de qualsevol racó d'aquesta plaça o d'un altre espai on té lloc un concert?
0: No, complicat no és que sigui, o sigui, al final és la nostra feina, no? Com a tècnics i com a... O sigui, no només som tècnics, no? Hi ha auxiliars, hi ha muntadors, hi ha una mica de tot, no? I, o sigui, complicat no ho és si saps el que fas, no? Bàsicament.
1: El públic veu que hi ha 10 minuts entre un concert i un concert. En dies com avui, en què diversos artistes passen per sobre de l'escenari. Però realment, aquests 10 minuts, què és el que passa tècnicament?
0: Aquests 10 minuts normalment són una bogeria. O sigui, has de córrer molt perquè hi ha canvis que tot s'ha de dir. De fet, a l'Alt Acústic els canvis estan ben pensats des del moment de la programació, ¿vale? Perquè tenim un artista, potser amb una formació més petita al davant, una següent al darrere, el cas d'avui, i una banda sencera al final, no? Aquest canvi probablement avui sigui una mica més fàcil. En el cas de demà, que tenim dos escenaris, sí que hi ha el canvi ja programat, perquè comença un, comença l'altre, i podem fer, tenim una estona més de canvi, però normalment són ràpids, són canvis ràpids.
1: Leo, si ara obríssim un dels vostres furgons, què hi trobaríem? Hem vist ja que heu descarregat aquí, no sé si són altaveus o són monitors.
0: Sí, vam fer un viatge ahir també per deixar coses aquí, però sí, bueno, tot el material. Primer la motxilla, no? La motxilla del tècnic, no? Que sempre diem on portem cintes, algo de roba, no? Perquè de vegades plou o el que sigui. Però sí, tu trobaries, doncs, flycase amb coses.
1: Flycase són aquestes maletes, no? Amb anses tan reforçades per portar els equips.
0: Exacte, sí, sí. Tot el que veus a l'escenari, no? Al final dius, hòstia, cap tot una furgo, eh?
2: Eduard, sí? Però segur que ha canviat moltíssim, eh? Abans es carregava, no hi havia aparells molt més grans, no? Ara, avui dia, segur que la tecnologia ajuda a que el muntatge sigui més lleuger, o no?
0: Exactament, sí, sí, abans recordo, jo vaig començar en aquelles èpoques, no? on anaves amb una taula de 40 canals d'enorme, un rack de dinàmica de compressors, sequenciadors i de més, no? Tot era bastant més gran, fins i tot la il·luminació també, eh? O sigui, muntàvem 40 focus en un pont, no? Perquè, clar, o sigui, s'havien de posar colors, no? I al final cada foc era un color. Avui dia amb el LED ja això ha canviat també.
1: I la potència també, entenc.
0: I la potència també, avui amb equips molt més petits fas més coses, una taula digital avui és molt més petita que una taula de les antigues, no?
1: I us veiem de vegades fins i tot amb una tablet, no? Al mig del concert.
0: Exacte, sí, però és molt còmode.
2: Això també està molt bé, perquè abans sempre es deia, jo recordo, no? Sempre et deien, si vols tenir una bona noció acústica del concert, tu posa't on hi ha la taula de so, perquè allí és on arriba perfecte, no? Clar, avui dia...
1: Alguns encara ho fem, Núria, això.
0: Però no ho crec que ho faci, sí.
2: Avui dia, com que vas amb la tablet, no? I et vas anant movent, doncs pots controlar que sona bé a tot arreu. Però sí, jo també tinc... Queda aquesta mania, sí, de posar-me a la taula de so, sí que és veritat.
0: Sí, home, en principi és el lloc, no?, el més eficient, no?, per sentir la música, per sentir el que sona, no?, això ho diríem.
1: Leo, escolta una cosa, més enllà de la teva feina com a tècnic, per cert, no sé si ara es posarà de moda aquesta feina de tècnic, perquè la Ludwig Bank, que per cert ha actuat en dues ocasions aquí a l'Alt Acústic, ha dedicat una cançó al seu tècnic de so, el Xavier. No sé si a tu te n'han dedicat mai alguna de cançó, o què feu durant les proves?
0: A mi no, de moment no m'han dedicat cap cançó. però no, durant les proves fem l'habitual, no? En aquest cas, la història de l'Edwin és... Vaig veure una entrevista, no?, on deien que la van crear perquè el tècnic tingués l'atenció dels músics, no?, mentre feien la prova, no?, i és interessant. Però sí, ara, avui dia comença a ser una feina més visible. Hi ha un col·lectiu molt gran últimament que està intentant dignificar aquesta professió, que és superdigna, no?, òbviament, i crec que ara comencem a ser una mica més visibles. De fet, aquesta entrevista d'avui ho demostra, no? Una mica, estem fent una entrevista a un tècnic de so, no?
1: I tant, ens hem de treure el barret davant de tota aquesta gentada que us dediqueu a això i que treballeu moltes nits mentre els altres s'ho estan passant bé. Escolta, Leo, tu ets un dels fundadors de l'Altacústic. Aquell primer festival era molt més petit, no sé si us imaginàveu que acabaria convertint-se en una cita consolidada del calendari musical.
0: Doncs no, la veritat és que no, perquè vam començar amb molt poqueta cosa, no es podria dir, tot i que vam fer un bon festival, el primer, quan vam començar. Va ser una mica... O sigui, jo vaig parlar amb l'actual alcalde, el Jordi Molinera, en aquell moment regidor de Cultura, crec que era, sí. Sembla que sí, i parlant un dia al carrer, no? Vaig dir això de... Tio, Altafulla mola molt perquè té la Vila Closa, que té raconets així molt, molt macos i tal, no? I vaig dir, per què no fem uns concertets per aquí, per la zona? I me'n recordo la frase del Jordi Molinera, que va ser, fem-ho, no? Aquella paraula del Moli que sempre diu, fem-ho, no? I vam dir, bueno, doncs endavant, i vam començar així. Ens calia, òbviament, ajuda de programació, del que sigui, i és on va entrar el Quique Colmenar, sí.
1: Una de les gràcies de l'Altacústic és que molta gent hi descobreix artistes que després acaben fent una carrera important. Ara parlàvem de la Ludwig, però hi trobaríem, per exemple, les germanes Nederman, que també han actuat, o Joina, per exemple, que repeteix i enguany pujarà a l'escenari.
0: Joina crec que no va arribar a venir, em sembla.
1: No va arribar a venir al final?
0: No, va ser l'època de la pandèmia. I em sona, però clar, ja són 13, no?, edicions, i de vegades la memòria falla, no? Però crec que no, però mira, de fet, ara que deies, la Judit, me'n recordo, o sigui...
1: O el petit de Calariu, per exemple, també.
0: El petit de Calariu, que ha fet grans coses, no? Sí, en Ferran, en Palau... Però ara que ho deies, la Judit Nederman, me'n recordo, per altra banda, amb el Joan Colomo, van obrir el primer festival, el primer Altacústic.
1: Aquesta era la filosofia des del primer dia, la de descobrir aquests artistes que començaven a despuntar?
0: Sí, era que la gent veure un concert, no?, en un lloc molt petit, que s'acaba convertint en una cosa gran, ja ho saps, no?, mitjana, podríem dir. Espais raconets molt bonics d'equip petits i de tal. Aquesta era la primera filosofia del festival, però clar, després la gent demana més, no?
1: Hi ha una sonoritat que és molt pròpia del festival. Música d'autor, indie, propostes íntimes. El nom Altacústic continua marcant la identitat d'aquest cartell. I de fet, s'ha popularitzat ja gairebé com un refrany el so altacústic. Això sona altacústic.
0: Exacte, sí. Això s'agraeix, o sigui, realment crec que és una mica el que buscàvem, no? I sí, jo recordo concerts com un de la, me'n recordo, de la Naix Vila. Va ser un concert també molt íntim, molt petit, però també hem tingut la Ludwig, hem tingut Egon Soda, un Finished Sympathy, o sigui, grupassos de rock and roll.
1: Aquest any, Núria, mira, hi passaran artistes com Joina, ho dèiem ara, també Paco Pecado, Hipnosi, Guillemino, Elena García, Lecoq, Extraño Ways Orchestra o Helen. Això serà a partir d'aquesta tarda vespre, i demà repetim ja amb dos escenaris, el de la plaça de l'Església, que és on som ara. De fet, em penso que s'han pogut escoltar les campanes de dos quarts d'onze aquí, al campanar de la parròquia de Sant Martí.
2: No enganyem, esteu al carrer, sou al carrer.
1: No, i tant. I també a la plaça del Pou, que és una de les altres grans places emblemàtiques d'Altafulla, on la setmana passada, per exemple, s'hi veien una infinitat de games extres, perquè és una plaça castellera majúscula. Així que ja ho saps, si tu vols venir, segur que ens hi trobaràs.
2: Molt bé, doncs escolta, molta força i moltíssimes gràcies al Leo Loza, responsable de Solucions i un dels fundadors d'Altacústics, dèieu, per acompanyar-nos. Molt interessant l'entrevista.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Gràcies. Eduard, i ara sí, gràcies amb aquesta connexió. Jo crec que quan anem de concert ens fixarem en la taula de so i de llums.
1: Home, clar, quan anem de concert i també quan estem fent un programa, que darrere d'aquest Obert per Vacances hi ha molts tècnics que fan anar els botons.
2: Mira, avui no hem dedicat al programa, ho dediquem als tècnics. Ja sé que falta mitja horeta per acabar, però...
1: Escolta,
2: si la nit és bona.
1: Està bé, i tant, clar que sí, ens traiem el barret.
2: Molt bé. Eduard Virgili, des d'Altafulla Ràdio, una abraçada forta i bon cap de setmana, company.
1: Bon cap de setmana, a reveure.
3: Obert per Vacances. Entrevistes fresques del dia a la teva ràdio local.
2: I estrenem un podcast que, de fet, l'hem col·locat els divendres perquè pretén donar-vos idees d'activitats amb la natura per fer el cap de setmana, rutes de natura, simplement. Avui la proposta ens du cap a Siurana, entre el Baix Camp i el Priorat, i ens ho porten des de Baix Camp Ràdio, el company Adrià Tella.
4: Hi ha camins que no només ens porten a un lloc, sinó que ens permeten descobrir tot un territori, tot un entorn. I avui, en aquest podcast de muntanya, ens volem endinsar en una de les rutes més espectaculars que es poden fer del Baix Camp i en el seu entorn. Parlem concretament del municipi de Siurana, un municipi molt petit, un municipi que a dia d'avui ja ni tan sols és un municipi propi, però que, per exemple, fa 20 anys, l'any 2005, tenia 41 habitants. A dia d'avui forma part de Cornudella del Montsant, municipi del Priorat a tocar del Baix Camp, i que està vinculat i està també lligat, per exemple, a la Serra del Montsant, però també a les muntanyes de Prades, aquestes muntanyes i aquesta zona que toca també amb el Baix Camp, també amb el Priorat i també, per exemple, amb la Conca de Barberà. Avui volem proposar una ruta circular que ens porta des del pantà de Siurana, passant, evidentment, per la pintoresca població de Siurana, situada sobre una impressionant cinglera de roca calcària i que quan hi ets, quan hi arribes, sembla que estigui penjant d'aquest cingle amb el pantà ubicat als seus peus. Un recorregut que combina l'aigua del mateix riu i pantà, petits gorgs amagats, també boscos mediterranis, antics camins de muntanya i aquest poble de Siurana, un dels pobles amb més encants de la demarcació de Tarragona i, per què no dir-ho, d'arreu de Catalunya. Una ruta per caminar sense presses i entendre per què Siurana és un dels grans tresors naturals i paisatgístics d'aquest nostre territori. Per començar, us expliquem com serà aquesta ruta, què heu de fer, on heu d'arribar i com heu de fer aquest camí. És una ruta circular al pantà de Siurana amb l'ascens fins al municipi de Siurana pel Grau de la Trona i un retorn pel sender dels Gorgs. És una ruta que requereix estar mínimament en forma, una certa preparació física, sempre parlant de nivells que es poden adaptar, de ritmes que es poden adaptar, però és cert que hi ha especialment un cert desnivell de pujada fins a la Trona i alguns trams de sender relativament irregulars, especialment en segons quina època de l'any. Això sí, la recompensa és un paisatge absolutament excepcional. Estem parlant d'una ruta d'uns 12-13 quilòmetres aproximadament i la durada, sempre depenent, evidentment, de qui la faci, del ritme que vagi, del nombre de parades que es necessitin fer. Estem parlant d'unes 4-5 hores, per tant la idea i allò ideal seria sortir força aviat al matí, aprofitant que hi ha moltíssimes hores de llum al dia actualment, o ja cap a la tarda, però preveient que es pugui acabar abans que es faci fosc. Arrencaríem directament del pàrquing situat just abans de la presa que hi ha del pantà de Siurana, una zona on s'hi arriba amb relativa facilitat. A partir d'allà començaríem creuant la presa i iniciaríem un recorregut tranquil vorejant l'aigua. És aquí on ja tenim una de les primeres imatges icòniques de la ruta. Al davant nostre, sobre la cinglera, apareix la silueta del poble de Siurana com si estigués suspesa sobre la muntanya. El camí ens porta fins a la cua del pantà, al punt on les aigües es troben amb el riu de Siurana. I és aquí on apareixen alguns dels racons més especials del recorregut. Parlem dels gorgs del riu Siurana, un paisatge absolutament amagat. Ens endinsem llavors pel barranc de la Foradada, seguint el curs del riu, tot això amb força indicacions, i aquest és un dels trams més màgics de la ruta. El sender avança entre roques i vegetació, descobrint petites tolles d'aigua cristal·lina que han anat modelant el paisatge durant anys. Durant aquest recorregut trobem alguns espais emblemàtics com el Toll del Forn, la primera gran tolla del camí, el Toll de la Palla, un racó perfecte per aturar-se i observar la força de l'aigua sobre les roques, i també el Toll de la Cinteta, conegut també com a Banyera, un dels punts més bonics d'aquest recorregut. Aquest tram ens permet descobrir una altra cara de Siurana, no només la de les grans parets de roca i els miradors, que també en parlarem, sinó també la d'un riu que ha creat petits oasis dins d'un paisatge mediterrani, com dèiem, molt amagat. A partir d'aquí, arrenca l'ascens de Siurana pel Grau de la Trona, després de deixar enrere aquests gorgs. La pujada transcorre entre boscos i formacions de roca calcària de tonalitats vermelloses, un dels elements més característics d'aquesta zona de Siurana, i a mesura que guanyem altura el paisatge es va obrint i ens ofereix unes vistes espectaculars sobre la vall i les muntanyes del voltant. Arribaríem a la Trona, un dels punts més especials de la ruta, un espai on val la pena aturar-se, respirar, contemplar la immensitat del territori. A partir d'aquí l'últim tram fins al poble també és un dels més especials. El sender passa per zones més aèries amb camins naturals excavats a la roca que ens apropen a poc al municipi de Siurana. Quan hi arribem, la visita és obligada. Passejar pels seus carrers de pedra és tornar enrere en el temps, un petit nucli medieval situat en un emplaçament únic amb unes vistes privilegiades sobre la Serra del Montsant i també a tocar de les muntanyes de Prades. Entre els punts imprescindibles del municipi trobem el Salt de la Reina Mora, un dels indrets més coneguts de Siurana, vinculat a més a les llegendes del passat medieval del poble, i també, sobretot, la Punta, un mirador espectacular des d'on es pot contemplar la vall, el pantà i les muntanyes, i aquestes dues serralades de les quals estem parlant. A partir d'aquí, després d'haver visitat el municipi, iniciem el camí de tornada, no pel mateix lloc. Des de l'entrada del poble agafem el sender senyalitzat que ens porta pel sender dels Gorgs fins al Coll de les Lloses. És un descens molt agradable, envoltat de natura, que ens retorna progressivament cap al pantà. L'últim tram ressegueix de nou l'entorn del pantà fins que el camí ens obliga a pujar fins a la carretera per completar els últims quilòmetres fins al punt d'inici. Una circular completa que ens permet gaudir de Siurana des de totes les seves perspectives, des de l'aigua, des del bosc i des de les seves espectaculars cingleres. Durant la ruta, a part de descobrir aquest espectacular paisatge mediterrani, hi podem trobar, evidentment, vegetació marcada de la zona, alzines, pins blancs, arbusts aromàtics com el romaní o el timó, també hi trobem diversos aus rapinyaires que aprofiten aquestes cingleres característiques de la zona per refugiar-se i, a més, per nidificar molt sovint, i evidentment també en aquest tipus de paisatge amb roca força petits reptils i fauna pròpia dels ecosistemes mediterranis com sargantanes. També és probable trobar-se alguna serp, per tant, també anar en compte amb aquest tipus de camins i de rutes. I després de presentar-vos aquesta proposta de ruta per Siurana i el seu entorn, per conèixer millor encara aquest territori i fer-ho de primera mà, parlem amb Santi Borràs. És propietari de Canoa Kayak Siurana i una persona que viu i treballa en aquest entorn i que coneix com pocs els racons del pantà, del riu Siurana i del seu entorn. Santi, molt bones.
5: Hola, bon dia.
4: Escolta, Santi, explica'ns per què aquest tipus de ruta és una ruta com aquesta. És una bona manera de conèixer aquest entorn de Siurana?
5: Bé, sí, és una ruta molt bonica. Ara és un bon temps perquè passem a prop del pantà i sempre podem aturar-nos a refrescar en qualsevol moment. I un cop som de la Siurana, tenim unes vistes la mar de maques i, a més, una miqueta més d'airet i de fresca que no pas per les parts baixes. És una ruta amb molta història al darrere i un paisatge i un entorn natural de primer ordre.
4: Santi, explica'ns, per una persona que ho coneix també i que s'hi passa la vida, quines coses especials, quins llocs especials es poden observar i podem veure en aquesta ruta?
5: Bé, la joia de la ruta seria tot l'entorn del poble de Siurana. Jo em penso que valdria la pena entretenir-se als voltants del castell, per la zona del pàrquing, per mirar doncs, tot el que serien les muralles, i una mica per la banda de fora, per veure les diferents construccions que hi ha, fins a arribar al Salt de la Reina Mora, potser el lloc més emblemàtic de llegendes de totes aquestes muntanyes. I després, bé, donar una volta pel poble de Siurana sempre és molt bonic, arribar fins a la punta a veure totes les vistes de tot el Priorat amb el pantà just a sota, passejar pels carrers de Siurana també és un goig, i doncs bé, si algú s'anima, hi ha una bona oferta gastronòmica i es pot prendre qualsevol refresc. I bé, en tot cas, si tingués un petit inconvenient en la ruta, jo diria ara en aquest temps que seria la qüestió de matinar, perquè hi ha una bona pujadeta i llavors que no la fem al migdia, portar força aigua. I bé, és una excursió de les boniques de per aquí la zona.
4: Santi, ja per anar acabant, vull parlar de quina experiència es viu quan es va fer una ruta d'aquest tipus i de què pot trobar la gent que vingui fins aquí, perquè estem parlant amb, i segurament està escoltant oients d'arreu de Catalunya, potser alguns fins i tot ja ho han visitat, però pels que vinguin de més lluny estem parlant, com bé dius, d'una ruta que pot suposar unes hores, a vegades fins i tot 4-5 hores perfectament. Quina proposta d'activitats podem trobar en aquest entorn? Perquè en aquest cas parlem directament precisament del pantà. Parlaves tu de que hi ha l'opció al final d'en aquest entorn remullar-se en qualsevol moment davant la calor, i és una opció que existeix també de diverses maneres, amb diverses propostes que oferiu.
5: Sí, bé, nosaltres ara tenim obert el lloguer de canoes i caiacs i taules de paddle surf allí al mateix embassament. L'embassament enguany està molt bonic, hi hauria sobre el 90% de la superfície navegable, són aigües molt netes, molt fresques, i doncs bé, hi ha molts clients que fan aquesta ruta de peu al matí i baixen a la tarda a fer l'activitat per marxar ben fresquets cap a casa. L'excursió a partir d'una hora, entre una hora i dues hores, doncs bé, et permet recórrer tot el pantà, veure una miqueta l'entorn, es pot arribar fins a les ruïnes del Molí Salvat, veure casetes i marges de pedra seca i veure tota la ruta que han fet des de dins de l'aigua, que també és molt bonic.
4: Doncs, Santi Borràs, moltíssimes gràcies per atendre'ns i ha estat un plaer conversar amb tu i poder conèixer de primera mà aquesta ruta.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
4: Siurana és d'aquells llocs on cada pas ens descobreix una nova perspectiva, una ruta que ens porta de l'aigua del pantà als cingles de roca, dels gorgs amagats a un poble amb segles d'història, un camí per gaudir del paisatge, escoltar la natura i descobrir un dels racons més especials ubicats entre el Priorat i el Baix Camp. Esperem que tots aquells que us decidiu per fer aquesta ruta en gaudiu moltíssim.

0: Gairebé són 3:15 del matí i anem avançant de proposta en proposta. Ara us fèiem una proposta de ruta per la muntanya, però si sou més sedentaris i el que preferiu és seure tranquil·lament al sofà, davant la tauleta o davant la televisió i veure aquelles sèries que no heu pogut veure durant tot l'any, aquí teniu una boníssima proposta de les sèries, això, que abans que s'acabi l'estiu són imprescindibles. Ens la fan des de Ràdio Rubí, a la companya Paula Iglesias, ben acompanyada del seu col·laborador expert en sèries, el Víctor Pérez.
1: Víctor, com a expert en sèries, ara que arriba l'estiu, que podem aprofitar per estar a les pantalles, a casa, què ens recomanes per veure durant els mesos de juliol i agost?
2: Doncs la primera proposta que volia fer és a Disney Plus. És una sèrie que ja va acabar fa uns anys, que és Atlanta. Una sèrie que per mi és de les millors que vam tenir a la dècada passada a televisió. És una sèrie que està creada per Donald Glover, que és un músic, a part de guionista i director de televisió, conegut com a Childish Gambino a les discografies musicals i tot això. És un artista que ens va donar aquesta sèrie, que se centra en un raper d'Atlanta que va entrar a l'escena musical, però més enllà d'això, la sèrie se'n va per altres costats. És una mica una sèrie bizarra, amb tocs de Twin Peaks, fins i tot, i que ens dona capítols pues, bueno, increïbles i mítics de la televisió, com poden ser Teddy Perkins, que ens parla d'un Michael Jackson fictici, o capítols que parlen sobre la mateixa pròpia Disney, que és bastant sorprenent com es deixa crítica dins la seva plataforma.
1: I d'aquesta sèrie, del rap, passem a una altra que crec que parla de malediccions.
2: Sí, La maldició de Widow's Bay, que la connecto amb Atlanta perquè té el mateix director, el Hiro Murai, que és un director que és dels millors que tenim a la televisió, i tenen una estètica visual molt semblant a les dues sèries, tot i que no tenen res a veure en el seu to. El to de Widow's Bay és de comèdia i terror. És un mix bastant estrany que funciona molt bé, sorprenentment, i que és certificada de nou a Apple TV com per mi la millor plataforma després d'HBO, i aquesta maldició de Widow's Bay com d'augment la millor estrena que hem tingut aquest 2026.
1: La tercera proposta que ens portes crec que és una proposta de ficció, de suspens...
2: De ciència-ficció és Dark, que és una sèrie alemanya que també va acabar ja fa uns anys, va estrenar-se el 2017 a Netflix. Va ser la seva primera sèrie alemanya de la plataforma, que jo sempre dic que Netflix pues, és una plataforma amb poques bones sèries, tenint en compte la multitud d'estrenes que té cada setmana, però Dark per mi segurament sigui la sèrie més recomanable de Netflix, una ciència-ficció diferent, feta al mil·límetre, on els viatges al temps i els patrons es repeteixen sempre, però sense cap error de guió, i això, a trobar una sèrie de ciència-ficció és molt complicat.
1: I ara crec que ens n'anem cap a una altra plataforma, cap a HBO.
2: I acabo amb HBO perquè tenim per un costat Girls, que és una sèrie també molt mítica i coneguda, que va acabar el 2017, que parla d'aquest grup d'amigues, no? Bueno, una altra època, perquè ja no es tocaria ara el 2026 parlar d'aquestes amistats, però segueix sent molt vigent aquesta sèrie de Lena Dunham, que parla d'aquestes relacions femenines en grup, de com són imperfectes, de com al final, bueno... Tot i el que passa entre elles, les relacions que tenen, pues al final surten endavant. Jo crec que és una sèrie molt, molt bonica i que segueix sent molt recomanable.
1: Jo aquesta sèrie sí que l'he vista, és una sèrie preciosa que parla del que dius tu, de relacions, d'amistat, de com ens relacionem també amb l'entorn laboral, però crec que tens una altra proposta d'HBO que va més enfocada a l'apocalipsi.
2: I l'última és d'HBO també, com dic, és The Leftovers. Per mi és la sèrie estrella d'HBO. És una sèrie més petita, potser, que amb els anys s'ha fet més coneguda. Està creada pel Damon Lindelof, que és el creador de Perdidos, i és una sèrie que parla sobretot de la pèrdua, del que ens fa humans, i al final no tant del que va la trama, que la trama es presenta que desapareix el 2% del món, però al final la sèrie no va tant d'això, sinó de com els personatges ho processen. Una sèrie que després del Covid també va tenir més sentit dins de les plataformes, però jo crec que és una sèrie inoblidable i per mi una de les... Bueno, literalment és una de les millors sèries de la història, per mi, The Leftovers.
1: Jo aquesta sèrie, precisament, la vaig començar a veure a les vacances d'hivern, no les d'estiu, i sí que és veritat que em va sorprendre molt perquè de sobte trobes que desapareix el 2% de la població mundial. Vull dir, és una situació molt caòtica.
2: Sí, que es pot semblar a nivell de números pues, que no és tant, però 2% en 8 milions de persones, 8 milions, pues és una bogeria, no? El que es presenta la situació de la sèrie.
1: I a part de Leftovers, de Girls, de Dark, hi ha alguna altra sèrie que creus que podríem veure aquest estiu aprofitant les vacances?
2: Home, ja que ha acabat fa poc i no vaig poder parlar massa en altres moments, The Bear, que va acabar fa poquet a Disney Plus, a 5a temporada, que ha acabat de forma meravellosa, la veritat, molt fidel a la sèrie, i que sempre és una sèrie que, evidentment, també és molt coneguda, però bueno, igualment vull recomanar-la sempre, perquè ara que ha acabat ja la teniu tota disponible a Disney.
1: Crec que, de fet, deve haver estrenat ara la darrera temporada, sí, sí, com sí. deies. Em sembla una molt bona recomanació. I res, Víctor, t'agraeixo molt doncs, aquestes propostes que ens has fet i ja ens deixes molts deures per l'estiu, per estar a casa, per estar tranquils i per aprofitar les vacances. Moltes gràcies.
2: A tu, ens veiem.
0: Per l'estiu i pel cap de setmana, per això aquesta secció que anomenem abans que s'acabi l'estiu l'hem posat els divendres, perquè aneu fent feina. Si sou de veure sèries, aquí teniu les recomanacions que ens feien des de Rubí, però si sou de pel·lícules o de jocs de taula o d'altres històries, d'altres maneres de passar el temps, també al llarg d'aquestes setmanes, cada divendres, tindreu recomanacions d'activitats que podeu fer o que hauríeu de fer abans de que s'acabi l'estiu, que després durant la temporada regular, durant l'hivern, no tenim mai temps de res. Recomanable, sempre, durant l'estiu també, fer activitats d'agenda cultural, visitar tot Catalunya, anar amunt i avall, buscant aquells concerts o aquelles activitats en general que ens puguin complaure. Per això cada dia us portem també l'agenda. L'agenda que arriba amb els companys de Ràdio Ciutat de Tarragona, amb la Lídia Porta. Lídia, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Avui a propet de Tarragona, eh? I és que s'ho val, el Festiuet de Salou.
3: Sí, el municipi, com sempre, acull una nova edició del Festiuet, que és un dels festivals musicals més multitudinaris d'aquí de Catalunya. Després de l'any passat, que ho van rebentar, el Parc dels Amplius torna a reunir milers d'assistents, esperem, amb un cartell que combina noms de l'escena catalana i artistes consolidats. En Marc Sureda, el project manager del festival, ens ha explicat els motius pels quals creu que aquest festival triomfa tant.
4: Salou pot tenir aquest estigma del turisme una mica pensat en el guiri així, i el festival el que porta és un públic completament oposant, no? Aquí ve gent de Tarragona, de Lleida, sobretot, gent d'aquí, i que venen a disfrutar, doncs, el que dèiem, d'una oferta molt basada en la música catalana i els artistes d'aquí, i bé, jo crec que aportem, doncs, això, una oferta diferent a la que se sol programar a la ciutat.
3: El festival comença avui divendres a 4:45 de la tarda amb el concert de Maria Jaume i continua fins a 5 del matí amb Teràpia de Xoc, Els Pets, Nena de Conte, La Pegatina, el concert de Comiat de la Fúmiga, Juan Magano, Doctor Prats. I dissabte també, amb el mateix horari, comença el concert d'abril i tenim gent com Tol Sarmiento, Ginestà, Leire Martínez, Lax Ambusto, La Gossa Sorda, Figaflaues, Búhos i Malafieta.
0: Déu-n'hi-do, el Festivet de Salou, però si preferiu el circ, cap a l'Empordà.
3: Correctíssimament. Aquest cap de setmana, el 18 i 19 de juliol, la capital del Baix Empordà celebra la 39a edició de la Fira del Circ al Carrer, que és una cita imprescindible per als amants de les arts escèniques. La fira es vol consolidar com un any més com un punt de trobada entre artistes emergents i professionals del sector. I durant el cap de setmana hi hauran més de 35 artistes i companyies fent espectacles de circ contemporani, acrobàcies, clown, equilibris i tallers familiars.
0: Serà també aquest cap de setmana la Fira de Circ al Carrer a la Bisbal d'Empordà. I com a tercera proposta marxem cap a les Garrigues.
3: Correcte, a les Garrigues, en els Omellons, a aquest municipi, aquest dissabte 18 de juliol, tindrà una jornada del Festival Embogeix, que és una proposta que aporta la cultura popular als pobles d'aquesta comarca amb activitats per tots els públics. Durant la tarda d'aquest dissabte hi haurà un taller de catifes de flors, una plantada de gegants, una cercavila, una massada popular i un espectacle de caragol. A més, també, durant tota la tarda es podrà visitar una exposició dedicada a Joan Amades, que es diu La Mòria d'un Poble, instal·lada a les escoles del municipi.
0: Cap als Omellons, aquesta població de les Garrigues, pel festival Embogeix. M'encanta el nom del festival, Lídia. El compro, eh? M'encanta.
3: Sí, sí. Està molt divertit.
0: Molt bé. Doncs aquesta és l'agenda d'activitats pel cap de setmana. És només una petita proposta, una petita finestra que obrim a tot un ventall d'activitats, perquè si bé nosaltres dilluns ja comencem amb propostes al cap de setmana, doncs realment l'agenda embogeix, mai millor dit. Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona. Moltes gràcies i bon cap de setmana.
3: Bon cap de setmana. Fins i
5: Obert per vacances, cada dia de 9 a 11 a la teva ràdio local.

0: Doncs hem començat, vaja, no hem començat, però sé que hem parlat al llarg del programa de la Ludwig Band, quan fèiem referència a l'alt acústic, i ves per on sonen per tancar programa. I el que sona també, com cada dia abans de tancar, és l'Enric Rubio, des de Cardedeu, per recollir les vostres aportacions a les xarxes socials. Enric, quines són els menjars que els nostres oients ara ja definitivament no portarien mai a la platja?
1: Doncs mira, uns quants, i primer de tot, va, mencionarem els amics i companys del Prat, que ens diuen menjars amb maionesa i qualsevol plat de cullera.
0: Val, sí. Sona bastant lògic, som prudents, sí. No volem agafar cap malaltia durant aquest estiu.
1: Ni molt menys. I tenim també l'Arlet des de l'Ins, gran població de la Vall Ferrera, des d'aquí salutacions cap al Pirineu, que diu canelons amb molta beixamel i de postres polvorons. Sens dubte això no ho volem a la platja.
0: Polvorons, per favor, polvorons a la platja, mare Déu.
1: No, sisplau. I t'haig de dir que estic content i estaràs contenta perquè, atenció, oients i oientes d'Obert per Vacances, tenim rèplica de la iaia.
0: Va. A veure, venim... Recordem d'on venim, perquè, a veure...
1: Posem el primer àudio.
0: Potser algú se'ns ha despistat. Vinga.
1: Sí, va, posem el primer àudio i després la rèplica de la iaia. Escoltem a la Maria.
2: Bon dia. Doncs jo, tot i que m'agradi molt, no m'emportaria mai unes llenties a la meva àvia, perquè tenen molt suc i, coneixent-me, jo acabaria, bueno... O sigui, la tovallola plena de llenties, tot. Així que millor un entrepà o una amanida... molt millor.
1: I a tot això ens ha contestat la iaia, que es veu que felicitats des d'aquí perquè ahir va fer 74 anys. En desconec el nom, però en sé l'edat, així que goita, que bé.
0: No és gaire habitual, però
1: bé. No és gaire habitual, no. Això només passa a les discoteques a vegades. Així que anem a veure la rèplica de la iaia.
3: Aviam, Marina. És un crimen portar-te unes llenties a la platja. O sigui, que fas bé en no fer-ho.
1: Ja ho tenim. Catalunya pot estar tranquil·la.
0: Només diu això?
1: Sí,
0: que
1: ens ha dit això. Has vist?
0: Jo li hagués dit, Maria, no, mai més menjaràs les meves llenties.
1: No te les torno a fer.
0: Clar. Ai,
1: exacte.
0: Així estaríem d'estar d'acord, l'àvia.
1: Des d'aquí un fort petó per aquests 74 anys.
0: Sí.
1: I va, acabem els àudios, com a mínim, amb la Susana, que ens diu això. I, de fet, pel que ens ha dit, estava treballant i s'ha escapat un moment per poder-nos enviar l'àudio.
4: Home, jo a la platja no portaria mai qualsevol àpat que s'hagi de menjar amb cullera. A la platja, forquilla i res, amb les mans.
1: Sí, sí, amb les mans, sens dubte.
0: Reivindiquem aquella gent que amb tota la cara del món fan les trucades d'àudio des de la feina.
1: Exacte.
0: Jefes i jefes de Catalunya, sisplau, deixeu els vostres empleats trucar a l'Obert per Vacances. Què és això de que s'hagin d'escapar per trucar-nos? No.
1: Clar, penseu que feu un bé pel... un bé comú. Obert per Vacances és una cosa que és patrimoni ja de Catalunya.
0: Jo crec que sí. Només portem una setmana, imagina't.
1: I doncs imagina quan acabem, Núria. Ai. Vaja, haurem de portar gabardina, que es diu, i ulleres de sol pel carrer. I això és que són de la ràdio.
0: Déu-n'hi-do. Enric, mira, que ja per acabar i per tancar i per anar de cap de setmana i anar pensant, proposta de pregunta per la setmana vinent, per dilluns, així com a ràpid. Què ens passa?
1: Va, avui sí que me'l tinc apuntat. Tema per dilluns, quin és el millor gelat? I aquí obrim, tant formats com gustos, que la gent sigui tingui iniciativa.
0: Quin és el millor gelat, Uf,
1: sí.
0: Però a tots els nivells, de sabor...
1: De terrines, de con, però també obrim aquí a que puguin dir gustos, va. Aquí.
0: Vinga, doncs això sortirem de dubtes dilluns. Enric Rubio, des de Cardedeu, moltíssimes gràcies, company.
1: Salut, bon cap de setmana.
0: Bon cap de setmana també a tots vosaltres. Tanquem la primera setmana de l'Obert per Vacances. Dilluns, més.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Continguts en xarxa.
7: Aquesta setmana s'estrena el darrer film de Christopher Nolan, La Odissea, la seva interpretació de l'epopeia d'Homer. També arriba el drama Omaha, un pare viatja pels Estats Units amb els seus dos fills després d'una tragèdia familiar. I a Possession Infernal, en llames, veurem la lluita per sobreviure d'una dona que s'ha d'enfrontar a éssers terribles sortits de l'infern.
8: Odisseu. No lo recuerdas.
7: Christopher Nolan posa el seu segell personal a La Odissea. Matt Damon és Odisseu, qui després de 10 anys de guerra a Troia s'embarca cap a casa. Durant el trajecte, ell i els seus homes s'hauran d'enfrontar a tot tipus de vicissituds. Mentrestant, a Ítaca, la seva dona Penèlope, Anne Hathaway, i el seu fill Telèmac, Tom Holland, l'esperen, assetjats per aspirants al tron del regne que estan convençuts que Odisseu no tornarà.
9: Jo podria ocupar el trono.
10: Ellos no te cederán el poder ni a ti ni a Odisseo.
9: Sé que es temprano, cielo, pero tenemos que irnos. Nos vamos de viaje.
11: Rex, ven aquí.
7: Omaha explica com, després d'una tragèdia familiar, els germans Ella i Charlie fan un viatge amb el seu pare a través del país per conèixer un món nou. A mesura que avança la seva aventura, l'Ella comença a comprendre que les coses poden no ser com sempre.
12: Sus hijos se llaman Charlie y Ella. Parecen muy buenos niños.
13: ¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado?
7: El film Possession Infernal, en llames, segueix l'estela de la saga iniciada pel director Sam Raimi a principis dels 80. Després de la mort del seu marit, una dona cerca consol amb la seva família a una casa aïllada. Però quan un a un comencen a convertir-se en éssers posseïts, la trobada s'acaba convertint en una reunió familiar sortida de l'infern. Llavors, descobreix que els vots que va fer en vida continuen vigents, fins i tot després de la mort.
14: Salut por vuestra familia perfecta.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Pili García. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha avalat la llei d'amnistia i conclou que no vulnera el dret comunitari. La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, defensa que l'aval del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea avala l'amnistia i permet tancar una crisi política i institucional i obrir una nova etapa de normalitat. T'escoltem.
2: Més enllà de l'aval jurídic, això representa també, i jo crec que amb això atenem també un sentiment molt generalitzat de la societat catalana, això ens permet també tancar d'alguna manera una crisi política, social, institucional i per tant entrar en una fase de normalitat.
1: De fet, l'Audiència Nacional estudiarà la sentència abans de decidir si arxiva la causa de l'operació Judes contra els CDRs. El Tribunal Constitucional no resoldrà els recursos fins la tardor i el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, manté l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont perquè considera que la resolució de Luxemburg no afecta la causa de malversació. Els Mossos han detingut dues dones acusades de robar joies i diners per valor de 390.000 euros a diversos domicilis de Barcelona i l'entorn metropolità. Una de les arrestades treballava a la llar i hauria sostret els objectes entre el febrer i el juny. L'altra hauria ajudat a revendre aquestes joies en botigues de compra-venda. I els agents rurals intensifiquen la vigilància marítima a les Illes Medes, al Cap de Creus i al litoral de l'Empordà per evitar infraccions i combatre el furtivisme. Detecten pesca irregular, fondejos sobre la Posidònia i embarcacions que superen la velocitat permesa, sovint de visitants estrangers que desconeixen la normativa. I Aena invertirà 153 milions d'euros fins al 2031 en la remodelació integral de la T2 de l'aeroport del Prat. El projecte preveu reobrir el mòdul A, renovar els espais interiors i exteriors i ampliar la zona prèvia als controls de seguretat i reorganitzar els accessos. Les obres no ampliaran la capacitat de la terminal i es faran mantenint l'operativa habitual. I Ferrocarrils de la Generalitat ha instal·lat 280 punts lila a les estacions per donar una resposta immediata davant de casos d'assetjament sexual o violència de gènere. També ha incorporat una nova funció a l'aplicació mòbil per alertar d'aquesta situació i activar la detenció dels operadors. I en esports, el futbol, el Barça està a punt de tancar el fitxatge de Karim Adeyemi. L'extrem alemany de 24 anys a Barcelona ha passat la revisió mèdica i signarà fins al 2031. En canvi, Ter Stegen prepara la sortida, el proper negocia marxar cedit cap a l'Ajax. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93 370 02 99. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
4: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
5: Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món,
6: qui descobrirà tresors a tocar de casa,
5: qui omplirà la galeria de mil moments,
6: qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
5: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
6: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
5: Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag #ElPratPelMón2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
7: Participa i les teves fotos poden tenir premi.
8: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
9: Benvinguts i benvingudes al podcast El Món a 150 centímetres.

0: Hola, ¿qué tal? Iniciem el podcast del món a 150 centímetres. És un programa creat per a l'alumnat de primària del Prat de Llobregat i dirigit a tota la comunitat educativa. Som l'alumnat de 6è de primària, de l'escola Jacint Verdaguer, i ara us farem 5 cèntims del contingut d'aquest podcast.
1: Com ja haureu escoltat, comencem cada podcast donant un cop d'ull a l'actualitat educativa de les escoles i centres del municipi. I nosaltres, des de l'escola Jacint Verdaguer, descobrirem una actriu pretenca que té molta relació amb la nostra escola.
0: També donarem a conèixer un projecte que hem fet a l'escola sobre Hans Christian Andersen, on hem trencat les seves obres des de diferents punts de vista.
1: Si voleu tornar a escoltar aquest podcast, el podreu recuperar a l'espai al Prat.Ràdio Més, l'espai d'àudios a la carta del Prat Ràdio.
0: Vinga, endavant! Ens acompanya a la part tècnica el Pico Stiro, ajudat pels alumnes de 6è A i 6è B, que li donarem un cop de mà a la part tècnica i a les xarxes socials. I a la conducció del programa estem alumnat de 6è de primària de l'escola Jacint Verdaguer. Benvinguts i benvingudes al podcast del món a 150 centímetres.
2: Nosaltres som la Lucía i el Leo i serem els presentadors en aquesta primera secció del podcast.
3: Comencem amb els titulars i les notícies dels centres educatius de la ciutat.
2: Descobrim què estan fent les escoles i els centres del Prat.
4: L'Institut Valdiri Guilera organitza un gran concurs fotogràfic. Ens amplia la informació Adam.
5: L'Institut Valdiri Guilera organitza un gran concurs fotogràfic adreçat a tots els alumnats del centre. El centrament es divideix en tres categories. La primera, el primer grup de primer a segon d'ESO. La segona, la tercer quart d'ESO. I a la tercera part, els de batxillerat. La temàtica del concurs consisteix a presentar una sola fotografia original sobre les matemàtiques al nostre entorn. L'objectiu és captar a través de la imatge la presència de les matemàtiques en la vida quotidiana, en els subjectes, les formes o els espais que ens envolten.
6: El termini de participació finalitza el 20 d'abril i els guanyadors es donen a conèixer 3 dies després per Sant Jordi. Pel que fa als premis, el primer classificat rebrà una targeta regal i un diploma. El segon premi també inclourà una targeta regal i un diploma, mentre que el tercer premi obtindrà un diploma. Els criteris de valoració tindran en compte diversos aspectes. La relació amb el concepte matemàtic valdrà 4 punts. La originalitat i la creativitat obtindran 3 punts. La qualitat tècnica i estètica, 2 punts. Finalment, l'explicació matemàtica sumarà un punt en total. La puntuació màxima serà de 10 punts.
5: El jurat estarà format per representants dels departaments de matemàtiques, visual i de plàstica. A més, la participació en aquest concurs tindrà la valoració positiva dins de l'àrea de matemàtiques i podrà sumar 0,2 punts a la nota final del trimestre. D'altra banda, les fotografies guanyadores podran ser enviades al concurs oficial de fotografia matemàtica.
6: En definitiva, aquest concurs és una bona oportunitat perquè l'alumnat treballi de manera autònoma, observi el seu entorn amb una mirada més creativa i descobreixi que les matemàtiques són presents en molts llocs del nostre dia a dia.

0: Continuem amb més notícies. El govern i diversos ajuntaments impulsen una prova pilot per reduir l'abandonament escolar i millorar l'èxit educatiu. Ens informa Sara.
1: El govern de la Generalitat de Catalunya, en col·laboració amb diversos ajuntaments del país, ha posat en marxa una prova pilot amb l'objectiu de millorar l'èxit acadèmic, reduir l'abandonament escolar prematur i augmentar l'eficiència de les inversions en educació. Aquesta iniciativa aposta per reforçar la cooperació entre el Departament d'Educació i Formació Professional i els ens locals, amb la voluntat d'enfortir el paper dels municipis en la gestió educativa. La consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, ha explicat que fa setmanes que el departament treballa conjuntament amb els municipis implicats per definir les línies d'actuació del projecte. Segons ha destacat, aquest nou model de col·laboració pretén adaptar les polítiques educatives a la realitat de cada territori i garantir una resposta més ràpida a les necessitats de centres, famílies i alumnes. Per tal de garantir un bon desenvolupament del programa, s'ha creat 3 òrgans de treball: la Comissió Institucional de Direcció, el Grup de Seguiment de la Zona de Governança Educativa i el Grup de Coordinació de la Zona de Governança Educativa. Aquests equips estan formats per representants del departament i del món local, com alcaldes, alcaldesses, càrrecs municipals i membres dels consells educatius territorials.

0: Seguim amb una notícia que engloba totes les escoles i instituts de la ciutat. Comencem amb les preinscripcions escolars 2026-2027 al Prat. Ens ho explica Ginan.
1: Les famílies del Prat de Llobregat ja poden consultar el calendari oficial de les preinscripcions escolars per al proper curs 2026-2027. Després de les portes obertes al centre educatiu i les sessions informatives organitzades pel municipi, s'ha iniciat el procés que determina la distribució d'alumnes en col·legis i instituts. Febrer i març van ser els mesos clau per a la preparació d'aquest procés. Durant aquest període, els centres van obrir les seves portes als futurs alumnes. Els instituts van rebre els estudiants que acaben sisè de primària, mentre que els col·legis van acollir a les famílies amb infants que iniciaran educació infantil i primària. Dates clau pel procés de preinscripció: 15 d'abril, publicació de llista provisional de sol·licituds de preinscripció. 10 de juny, publicació de les llistes definitives d'alumnes admesos i llistes d'espera. 10 de juny, inici del període de matrícula per alumne preinscrit en plaça assignada segons cicle d'educatiu infantil, educació primària i ESO. Les sessions informatives organitzades pel Servei Educatiu Municipal van mantenir una gran assistència. 1. Dimarts 17 de febrer, les 5:30, camí cap a l'escola. Dimecres 18 de febrer, 5:30, camí cap a l'institut. Les famílies interessades poden consultar les dates exactes, lloc i inscripció a la web municipal o al servei educatiu de l'Ajuntament del Prat de Llobregat. Aquest procés que combina l'oferta educativa dels centres amb equitativa d'alumne i facilita l'adaptació dels més petits als seus nou entorn escolar.
2: Coneixem un altre titular. La Biblioteca del Parc descobreix noves llengües del món. Ens amplia la informació el Mateo.
3: El passat 18 de febrer de 2026, a la Biblioteca de l'Escola del Parc, els alumnes de primer i quart van participar a diverses activitats dins del projecte intel·lectual del centre. Durant una sessió de 30 minuts, l'alumnat va poder gaudir d'una proposta educativa pensada per acostar-los a la diversitat lingüística i cultural de l'escola. Una de les activitats consistia a relacionar infants de diferents nacionalitats amb llibres escrits en la seva llengua d'origen i vinculats al seu país. Aquesta dinàmica va permetre als alumnes reconèixer la riquesa de les llengües que conviuen dins la comunitat educativa i compartir experiències amb els seus companys. A més, l'alumnat va fullejar àlbums il·lustrats en 12 llengües diferents, una activitat que va despertar molt d'interès i curiositat entre els participants. Gràcies a aquest llibre, els nens i nenes van poder descobrir noves formes d'expressió i aproximar-se a altres cultures d'una manera lúdica i visual. Finalment, els alumnes van dedicar una estona a compartir les llengües que es parlen a cada classe. Com a resultat, es van anar construint una paret a la biblioteca amb totes les llengües presents a l'escola, creant així un espai col·laboratiu que reflecteix la diversitat del centre.

0: Expliqueu una altra notícia a la biblioteca, un espai per descobrir llengües i cultures. Ens informa Sarai.
1: Aquest curs, com a novetat a primària, hem iniciat a la biblioteca petites activitats de 30 minuts pensades per acostar l'alumnat a la lectura i, alhora, al descobriment de l'escola, al descobriment de la diversitat cultural i lingüística. Aprofitant el projecte intercultural de l'escola, en aquesta sessió, els nens i nenes de primer a quart han participat en una proposta molt enriquidora i motivadora. L'activitat consistia en aparellar llibres de diferents països i idiomes amb el nen o nena del país i la llengua corresponent. D'aquesta manera, l'alumnat ha pogut relacionar els llibres amb realitats culturals diverses i ha descobert que cada llengua és una manera de diferent d'entendre i explicar el món. Durant la sessió, els infants han fullejat àlbums il·lustrats amb 12 llengües diferents. Aquesta experiència ens ha permès observar grafies diverses, paisatges de procedències molt variades, costums diferents i, fins i tot, maneres d'obrir el llibre que no coneixien. També han descobert que hi ha llengües que es llegeixen d'una direcció diferent a la nostra, fet que els ha despertat molta curiositat i interès. L'objectiu principal d'aquesta activitat és

I acabem aquí la informació del Centre d'Educació del municipi. Gràcies, Sarai, per donar-nos conèixer i el que està passat a la ciutat. Ara coneixerem qui és la Maria Donoso.

0: Com hem explicat, parlarem amb la Maria Donoso i per conèixer qui és. Saludem els redactors Elis, Somaya i Laura. Anem a presentar ara a la nostra convidada d'avui.
1: Ella es diu Maria Donoso i és actriu. Treballa al Teatre L'Artesà del Prat i té molta relació amb la nostra escola. Hola Maria, benvinguda.
2: Hola, què tal? Moltes gràcies per convidar-me a aquest espai. Estic molt, molt, molt contenta i una mica nerviosa. Crec que això ho compartim, no?
3: Sí.
2: Vale, però tot sortirà superbé.
3: Maria, comencem parlant de la teva faceta com a actriu i com a treballadora. De què és per la qual et van conèixer? Quan vas veure que t'agradaria ser actriu?
2: Vaig començar als 15 anys a fer teatre, però clar, com us deia, no pensava que em podria dedicar al teatre, ni com a actriu ni com a res. Vull dir que ni com a actriu, ni com a directora, ni com a mediadora. Vull dir que era la meva afició, creia que em podia agradar, que potser era una cosa que em podria interessar. I em vaig apuntar sense saber massa què era ni què significava. No sé, vaig coincidir a l'institut amb una companya i que el seu germà feia teatre en un lloc que es deia Teatre Càdix i vaig pensar, doncs vaig jo també, a veure què tal. I vaig provar i em va encantar. I bé, després d'uns anys, doncs una cosa et porta a una altra i vaig començar a conèixer com el teatre com una mica a fons i vaig descobrir que m'encantava i quines possibilitats tenia per poder-me dedicar.
4: Què és el que més t'agrada de ser actriu?
2: El que més m'agrada de ser actriu ha anat canviant, perquè ara potser jo ara no em definiria com a actriu ara mateix. I el que més m'agrada de ser actriu o del teatre és la possibilitat de jugar que et dona, d'inventar, de jugar, de crear, d'estar amb els meus companys fent una cosa creativa. Això crec que la possibilitat de jugar, sí, que d'inventar-me coses, sí, crec que és això.
1: Explica'ns què és el Càdix.
2: El Càdix, el Teatre Càdix és un lloc molt especial, és un espai, no sé si heu anat alguna vegada, és un edifici que es diu Torremuntades i és un edifici com que té unes golfes, no? Té un espai, és com unes golfes, una guardilla. Sí. I a les golfes té un petit teatre, una petita sala d'unes 50-60 butaques i té, ara mateix té dues sales d'assaig, però és molt més, és una entitat sense ànim de lucre on tota la gent de la ciutat que li agrada el teatre d'alguna manera, li agrada practicar, li agrada fer-ho, doncs és una mica un espai que tenim nosaltres per estar juntes, per estar en companyia, no? Que es diu molt en el teatre, ser companyia. I allà doncs podem aprendre, perquè és una, no? És un ofici que s'aprem, on assagem i on podem crear, no? Tenim la possibilitat i la gran sort de tenir un espai aquí al Prat per poder doncs aprendre, poder crear i després poder mostrar-ho. Podem

0: mostrar-ho al públic, que també és una part molt important del teatre, mostrar-ho, no? Que la gent et pugui veure, i perquè al final hi ha una part molt interessant que té a veure amb investigar, amb crear, amb practicar, però hi ha una part que és bàsica, que és la necessitat que tu tens de compartir-ho amb la gent, compartir el teu treball perquè, no? Per posar-lo en relació amb l'altre.
1: I sobre el Teatre Artassà, quant temps fa que treballes allà?
0: Doncs des de que es va reobrir l'Artassà, que va ser el 2019, ja com us deia, soc molt dolenta amb els números, ja us vaig dir a la meva biografia. O sigui que tinc molts problemes amb això, no sé ni quina edat tinc, una mica, eh? Però es va reobrir el 2019 i des de que es va reobrir estic treballant allà. O sigui que des del 2019 fins ara, 2026. Molts, ja, crec que ja molt, no? Molt de temps, sí.
2: Estàs molt vinculada al Teatre Càdiz, oi?
0: Estic molt vinculada, sí. És com l'espai, per mi és superimportant. No? Com tenir una afició, per mi és vital. Tenir un espai on sempre poder anar, on és un petit refugi, és on jo puc ser jo mateixa, però també oblidar-me de qui sóc, que també és molt important, no ser tan jo. I em dona aquesta possibilitat. Allà tinc els meus grans amics, tinc els meus millors amics, els he conegut allà, he après moltíssim i m'ha donat la possibilitat, doncs, de créixer com a persona i fins i tot poder-me dedicar a una cosa que estimo. No? Vull dir que si no hagués estat allà segurament no seria qui sóc, però això ho tinc molt, molt, molt clar. O sigui que si el Cádiz no s'hagués posat a la meva vida, no m'hagués creuat amb el Teatre Cádiz, segurament no seria qui sóc ara mateix. Allà, doncs, ja us dic, els meus grans amics, els meus mestres, i sobretot em van transmetre la meva passió, que tenir una passió és superguai, no? Tenir una passió és com espectacular. Teniu passions? Us agrada fer alguna cosa molt, molt?
3: Sí?
0: Quina és? Quina és la teva passió?
4: La meva és dibuixar i pintar retrats i el realisme.
0: Uau, que guai! M'encanta!
1: A mi m'encanta tocar el violí.
0: Uau! Superdones, no? Ja veig.
2: A mi m'agrada molt fer rítmica.
0: Ah.
2: Les rodes, els pins, els fons...
0: Normal, normal.
5: A mi m'agrada ballar.
0: Meravellós, ballar. El frenesí.
3: Jo el que m'agrada i faig és escriure poemes. Ah. M'encanta.
0: Que guai. I no us reconforta molt tenir aquesta passió, aquest espai per vosaltres?
1: Sí,
0: i íntim.
1: A tu.
0: Com?
1: A tu sí, també.
0: Em la conforta moltíssim, sí. Com tenir això és... Em sento com, bueno... Com és, és on sempre puc anar per sentir-me bé. Fins i tot quan em trobo malament, també, no? Com... També em funciona molt. Sentir-me que, bueno, que hi ha un espai on... Que em reconforta, sí, no? Sempre puc tornar allà. Sempre podem tornar a l'art. Passió, com... Des de l'esport, no? També...
1: Llavors, podem dir que la teva passió i la feina van de la mà.
0: Sí, tinc aquesta sort, ara mateix. Perquè el que faig ara al Teatre d'Artesà també té a veure molt amb la meva ciutat. Que també això... també és un plaer, és un honor, d'alguna manera. Treballar per la meva, no? Com per la meva ciutat, treballar a la meva ciutat, sentir com... No? Que fas alguna cosa també com per la comunitat i, bueno, no sé, crec que això també és una gran sort.
6: Podcast al món a 150 centímetres.

0: l'has perdut la meva. Adéu.
1: Són 11:45.
2: Serveis informatius, al Prat Ràdio.
1: Bona tarda, bon dia, us parla Víctor Asensio. Aquesta tarda arrenca la segona edició del Sound It al Parc Nou. Dos dies de música electrònica amb una programació ininterrompuda des de les 4 de la tarda fins a les 4 de la matinada en 4 escenaris diferents. El cartell reuneix alguns dels noms més destacats de l'escena internacional com Honey Dijon, Nina Kravitz, Elena Hauff, John Talbot, Too Many DJs, Oscar Monero, Blauwan, DVDs One, Mala o Code 9, entre més d'una cinquantena d'artistes, i on també hi haurà espais pel talent local. A més, les persones empadronades al Prat poden adquirir entrades i abonaments a preu reduït. El Departament de Salut ha fet una crida a mantenir una alimentació saludable i extremar les precaucions en la conservació dels aliments per evitar intoxicacions alimentàries durant els mesos d'estiu. Salut recorda que les altes temperatures obliguen a vigilar especialment la cadena del fred, tant en el moment de la compra com durant el transport, la preparació i el consum dels aliments. La calor afavoreix la proliferació de bacteris i augmenta el risc d'intoxicacions alimentàries que acostumen a provocar diarrees, vòmits i altres problemes digestius. I l'escriptora, dramaturga i actriu pretenca Juana Dolores presenta la seva primera exposició individual a la Virreina Centre de la Imatge, a Barcelona. La mostra, titulada Declaració d'amor a Lenin, es podrà visitar gratuïtament fins l'1 de novembre i marca el debut de l'artista en el fenomen amb el format expositiu. L'exposició gira al voltant del concepte de l'amor entès des d'una perspectiva política i social. A través d'una videoinstal·lació performativa i d'altres peces creades expressament per l'ocasió, Juana Dolores reflexiona sobre les relacions afectives, la lluita de classe, el feminisme i el paper de l'art com a eina de confrontació amb els models socials i econòmics dominants.
2: Esports.
1: L'atleta pretenc de l'Hospitalet d'Atletisme Javier Lorente ha estat estel·lar amb els 400 metres tanca del Meeting Madrid, cita integrada al prestigiós World Athletics Continental Tour i que s'ha celebrat a l'Estadio de Vallehermoso. El Potablava ha registrat un temps de 49 minuts 16 segons que suposa nova marca personal i torna a fer el rècord català i assoleix la mínima per l'europeu de Birmingham de 2026. Volem corregir que són 49 segons 16 dècimes. Ara sí, acabem aquest butlletí informatiu, tornem d'aquí una hora.
3: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
4: Podcast al món a 150 centímetres.
5: Sí. Què és el que fas a l'artesà?
6: Gran pregunta, eh? Doncs... és una pregunta una mica difícil, eh? Clar, treballo de mediació artística, que és una parabreja una mica difícil ara mateix com de, que em costa definir. Vaig intentar aprendre què significava, porto des del 2019 intentant entendre què significa, és a dir, fent-me preguntes, però m'agrada pensar doncs, el que una mica us deia en aquell, en aquella biografia que us vaig passar, no? Que... m'agrada sentir que curo, no? Que intento apurar, de cuidar, vigilar, que les portes de l'artesà siguin molt àmplies, molt grans, que pugui venir tothom, que tothom pugui trobar el seu espai, que m'agrada pensar que l'art no és només una cosa dels artistes que fan els professionals que es dediquen, sinó com hem vist, totes us agrada l'art, i que això és un dret per vosaltres i que hem de vetllar, no? Les persones que hi treballem hem de vetllar perquè així continuï, us pugueu, i que formi part de la vostra vida, perquè tota la gent es pugui expressar amb llibertat i tingui el dret per fer-ho, no? M'agrada vetllar perquè l'artesà sigui un espai doncs per tothom, no? Per tota la ciutadania al Prat de Llobregat, i ho fem sobretot a partir de programes que tenen a veure com Camins Vius, que és un projecte, per exemple, que fem amb vosaltres, amb totes les escoles públiques de l'Alt Prat, però també amb projectes que fem de mediació amb altres entitats, associacions, amb gent que li agrada fer teatre o que li agrada la dansa, amb escoles de dansa, amb associacions, amb grups i també amb gent gran, amb, bueno, amb tot tipus de persones, no? Fem aquest tipus de treball. Posem les condicions també perquè, doncs, la gent pugui crear i practicar i que això pugui millorar també la nostra vida, no? Que sigui, doncs, allò que dèiem, no? Això del teatre que ens fa que, no? Que tenen aquest espai per poder posar-nos contentes o per tenir una mirada crítica, de vegades és molt important, no? Que el teatre també sigui un vehicle per tenir una mirada crítica i per fer-nos moltes preguntes. I m'agrada pensar que a mi, doncs, que el teatre, doncs, això que us deia, m'agrada pensar que la gent, quan entra al teatre, doncs, tingui un espai segur, que es pugui sentir que és ella mateixa o, no? O que... I m'agrada pensar molt en aquelles frases de... És que un teatre és això, o un teatre hauria de ser això. Bueno, m'agrada ampliar molt. Què és el que se suposa que és un teatre? M'agrada posar-ho molt entre cometes. Pot ser moltes coses, un teatre. No només un pati de butaques. No?
0: Quina és la teva relació amb la nostra escola, l'escola Jacint Verdaguer?
6: Doncs mira, jo visc molt a prop del Jacint Verdaguer i us escolto i penso, i us escolto com jugueu al pati, m'encanta. De fet, també la meva germana va anar a la vostra escola, jo vaig anar un parell d'anys a la vostra escola quan era petita, després vaig anar a una altra escola, però vaig passar per allà. I ara mateix tenim un projecte juntes que es diu el projecte Camins Vius, que entrem, no? És un projecte que, com us deia, treballa des de l'escola Bressol fins a nens de 0 anys fins a l'educació postobligatòria, és a dir, fins que tenim uns 16 anys. I amb l'escola treballem i vosaltres heu anat moltes vegades o heu anat al Teatre Artesà?
7: Sí.
6: Clar. A vegades, quan vaig... aquesta pregunta potser la fem en una altra ciutat, a vegades les nenes i els nens potser no tenen aquesta resposta tan rotunda. No diuen sí, sinó, bueno, no sé... Va. No, a vegades quan vaig als instituts jo els hi pregunto, coneixeu el Teatre Artesà? I alguna vegada em diuen, pues claro! I jo dic, m'encanta que sigui tan pues claro, com dient, però que tu què et penses? Però aquesta relació no és sempre tan evident, no? En altres ciutats. I la nostra relació és evident. Sí, clar, trepitgem el teatre, forma part de la nostra vida, el coneixem, anem a veure teatre, practiquem, estem en contacte amb artistes, no? Vosaltres heu vingut com a públic, però també heu fet teatre, no? Vosaltres sou de cinquè?
7: Sisè.
6: Vale. Per exemple, heu estat fins i tot tocant les màquines, no? Fent la vostra obra amb el backstage, clar. Doncs tot això. Aquesta relació és una relació, doncs, bueno, que hem de curar que així continuï a totes les escoles, no? I que no sigui una cosa rara per vosaltres, no? Sinó, bueno, i aquesta és la relació que tenim, una relació molt propera, no? I que m'encanta sempre venir, si em convideu, si jo estic... És el que més m'agrada, de fet. Si ho haig de dir. És el projecte que més m'agrada. Treballar amb les escoles. Espero que se'm noti, perquè jo ho intento posar tot el meu amor, la veritat. No sé si serveix, però jo...
0: Com tries les obres a les que anem les escoles?
6: Doncs jo no trio les obres, les tria la direcció. La direcció del teatre és una codirecció. Són dues figures, Cristina Alonso i César Comte. Ells dos són les programadores del teatre, entre altres coses. I entre els tres, d'alguna manera, parlem dels continguts del teatre. intentem que aquests continguts estiguin, siguin situats al context de la ciutat. És a dir, doncs, que cada obra tingui, tingui present per qui és aquesta, aquesta, no? Aquí és el seu públic, és a dir, que són les nenes i els nens del Prat, però que doncs, depèn de la seva edat, quina és la vostra edat, depèn una mica de quin és el, d'alguna manera el que esteu treballant, no? Si, si, quins són algunes preguntes que, contemporànies, no? Que el món de cop s'està preguntant, quines són les preguntes que ens estem fent. Ens agrada que sigui llenguatge contemporani, és a dir, d'artistes que estan en actiu, que estan vius, que estan fent les seves obres, que fan teatre contemporani. Ens agrada que sigui, a vegades, que tinguin hibridació de llenguatges, és a dir, que no només sigui text, sinó que també pugueu veure peces que tinguin a veure amb la dansa, amb el circ, amb el text, amb el teatre textual, que vingueu a veure tallers, no? Vull dir, tenim, intentem que siguin peces també diferents que potser mai hagueu vist. Ens agrada que sigui una sorpresa, que, i que d'alguna vegada, d'alguna manera també us facin, que vosaltres també us pugueu fer preguntes. Ha funcionat? Us, he, us han agradat?
8: Sí, sí.
6: Us han interessat?
8: Som molt xulis.
6: Alguna vegada heu dit, però què és això que hem fet o que hem vist? No sé.
8: Sí, sí.
6: No? També treballem molt amb l'estranyesa, amb la bellesa, però també amb l'estranyesa. M'interessa molt allò que és estrany, allò que, no? Aquesta bellesa però que no és evident. Bueno, això són coses.
5: Parlant d'obres, segueixo fent obres i actuant?
6: Doncs sí, però molt poquet, perquè el meu treball m'exigeix molt i em deixa poc temps per tenir la, el cap clar, com per poder pensar bé, perquè amb una obra has de capficar-t'hi molt. Però a vegades coincideix que amb els meus amics ho podem fer. I ara mateix, per exemple, l'any passat vaig fer... Ara mateix estic molt més com a directora i com a dramaturga, i vam fer una funció que es deia Massilia, i ara, per exemple, està fent gira. La vaig fer amb un company, amb l'Albert Boronat, la dramatúrgia, i la va dirigir una altra persona. Es diu Massilia, i parlava sobre exiliats de la Guerra Civil Espanyola. I fa dos anys, o tres, ja sabeu que els números no són meus, també vaig fer una altra proposta, també de direcció i dramatúrgia, que es diu Nodi. Es deia... el Nodi era un gos, sí. I parlava, bueno, de música, de, i de teatre, i de la cultura catalana, el 75, amb el moment de la transició. Sí. M'agrada molt el teatre documental.
0: Tens projectes pensats pel futur?
6: Sí. Tinc alguna coseta pel futur, però em costa... Mira, us diré una cosa. Estic amb el cap de que vull fer un podcast com vosaltres. I vull fer un podcast al Cádiz, perquè el ara estem fent 50 anys d'aniversari al Teatre Cádiz i estem organitzant moltes accions diferents. I jo vull fer un podcast i vull fer una jornada de 24 hores, sense parar. Vull dormir al teatre. Vull fer una festa molt gran, que encara és una bogeria, però no sé ben bé què passarà, però ja us l'explicaré. 24 hores.
0: Ens pots donar algun consell per a alguna jove que vulgui ser actriu?
6: Uau. Doncs penso que el més important és juntar-te a... que puguis escollir un bon lloc on tu puguis aprendre, que, no? On et puguis sentir segura, que la teva necessitat d'aprendre no acabi mai, entendre que has d'estar sempre estudiant o amb aquest desig d'aprendre, perquè és tan gran, o sigui, hi ha tantes coses per aprendre, tan meravelloses, que això no es pot parar, no? O sigui, com aquesta necessitat d'aprendre. Li diria també que, doncs, això, que activi molt la seva capacitat d'escolta i que no deixi de jugar mai. I que el teatre és una cosa meravellosa, tant si es dedica professionalment com si no. Vull dir que no té res a perdre, que ho faci, que faci teatre, i que ja veurem tant si guanya diners o no.
8: Maria, moltes gràcies per haver vingut a la ràdio i haver fet l'entrevista.
6: Moltes gràcies. M'ha fet molta il·lusió.
0: També moltes gràcies als redactors Eli, Somaya i Laura per aquesta entrevista. Ara és el torn d'explicar un projecte que fem a l'escola.
4: Escolta el món a 150 centímetres.

0: Parlem d'un projecte creat per nosaltres i fet a la nostra escola.
1: El projecte va de fotografia i és un projecte que va començar l'any passat amb els alumnes de 5è.
2: L'any passat, els alumnes de 5è van fer un projecte de fotografia que consisteix en fer una passejada fotogràfica al Prat de Llobregat, des de l'escola fins al mirador d'avions fent fotos i mirant la perspectiva, la regla dels tres terços i molt més aspectes de fotografia.

0: Què heu fet en aquest projecte?
1: En aquest projecte ho van començar a fer unes classes a cinquè, on ens explicaven, per exemple, com la perspectiva, la regla dels tres terços, etc. I amb aquestes maneres de fer fotos vam fer una passejada fotogràfica pel Prat de Llobregat, des de la nostra escola fins al mirador d'avions.
2: Qui va ser la persona que us va ajudar en aquest projecte?
3: Ens va ajudar la Marina Mora, venia des del centre cívic Jardins de la Pau per fer-nos aquest projecte tan interessant sobre la fotografia i les seves formes.
0: Com us heu sentit fent aquest projecte?
1: Em vaig sentir amb ganes d'aprendre més, per tenir més informació de la perspectiva, també per tenir pràctica per quan siguem grans, gràcies a les activitats que vam fer i als dibuixos en perspectiva, abans de la passejada fotogràfica.
2: Qui va ser la vostra part preferida d'aquest projecte?
3: La meva part preferida va ser quan vam fer la passejada fotogràfica, perquè hem après més maneres de mirar la perspectiva, de fer les fotos, i això ens va ajudar per fer les fotos correctament.
4: A més, també tenim sort de poder escolar, com ho explica la Marina Mora, tècnica de Centre Cívic Jardins de la Pau.
5: Com m'he sentit fent aquest projecte amb vosaltres? Doncs la veritat és que m'he sentit molt feliç. Ha sigut molt maco, ha sigut molt bonic aprendre de vosaltres. Crec que vosaltres també heu après moltes coses fent aquest projecte i la veritat és que sí, que feliç. Feliç seria la paraula que ho podria definir. I m'encantaria poder repetir més anys i veure amb quins fotògrafs i fotògrafes us podeu arribar a convertir, no? Ja vaig al·lucinar veient-vos les fotografies que fèieu, la mirada que teniu vosaltres de l'entorn, quines coses us criden l'atenció, quines coses són les que més us agraden, com us vinculeu entre vosaltres. Al final és un aprenentatge constant i és un projecte que jo penso que l'hem gaudit molt i repetiria moltíssimes més vegades amb vosaltres. I de fet, aquest any que vau venir a veure una altra exposició, em va encantar doncs, tornar-vos a veure totes les coses que sabíeu i que encara recordàveu. Sí, la veritat és que tant de bo poguéssim repetir més anys. Per sort, doncs, és un projecte que jo cada any el puc anar fent amb altres grups, però bueno, ojalà pogués seguir-vos veient créixer, i us animo a que si seguiu fent fotografies us apropeu al centre cívic i me la seguiu ensenyant. Ha sigut molt xulo.
6: Jo crec que el que més m'ha agradat d'aquest projecte ha sigut, doncs, primer de tot, conèixer-vos a vosaltres. He après moltíssimes coses amb vosaltres. Des del primer dia que entrem a l'aula i ja us veig allà, que moltes de vosaltres doncs no van anar a cap exposició fotogràfica, que sí que feu fotografies amb el mòbil, però que no sabíeu tampoc, doncs, no sé, moltíssimes coses de la història de la fotografia, com ho aneu aprenent, com se us queden les coses, després veure-us a la passejada fotogràfica, que crec que això és el més xulo, quines coses us criden l'atenció, què és el que més us agrada fotografiar, com amb una mateixa passejada, la veritat és que amb una mateixa passejada quins diferents tipus de fotografies que surten i l'originals que sou, això crec que és el que més m'ha agradat de tot. La veritat és que, és un projecte que jo el gaudeixo moltíssim i que espero que també l'heu gaudit molt vosaltres.
1: Moltes gràcies als alumnes de l'escola per donar-nos a conèixer aquesta magnífica activitat. Ara us portem una recomanació lectora.

0: Tanquem aquest podcast precisament parlant de lectura.
1: Cada any, l'Escola Jacint Verdaguer del Prat de Llobregat desenvolupa un projecte interdisciplinari diferent, abordat des de les múltiples perspectives. Aquest curs, els alumnes de sisè de primària han creat la taula periòdica dels contes, una proposta innovadora dissenyada pel tutor de sisè, Cinto, que ha captivat tot el centre educatiu.
2: Per als alumnes, la taula periòdica no és només un recurs químic, sinó un mètode sistemàtic per modificar i crear nous contes. Cada element representa un ingredient narratiu, personatges, escenaris, conflictes, que els nens poden combinar per generar històries originals. Aquest enfocament lúdic i científic ha permès als estudiants analitzar l'estructura profunda dels clàssics infantils.
3: Un dels descobriments més impactants del projecte ha estat la comparació entre les versions originals dels contes i les adaptacions de Disney. Els alumnes han conclús que la multinacional ha filtrat la seva antiga veritat per transformar històries tràgiques en finals feliços adaptats a les expectatives del públic modern.
4: Parlem de l'exemple paradigmàtic, La Sireneta. Versió Disney, final feliç amb casament i amor etern. Versió Andersen, La Sireneta es transforma en escuma marina per amor no correspost. Disney prefereix vendre fantasia que mostrar la realitat dolorosa de l'època, assegurant als alumnes que han analitzat com aquest canvi respon a estratègies comercials més que a la fidelitat literària.
1: El resultat del projecte ha estat el següent: creació de la taula periòdica dels contes com a eina didàctica permanent, anàlisi crítica de 10 contes clàssics d'Andersen, comparatives entre versions originals i adaptacions cinematogràfiques, obres derivades fetes pels propis alumnes utilitzant el mètode periòdic. Aquest projecte demostra com l'Escola Jacint Verdaguer combina ciència, literatura i pensament crític per fer l'aprenentatge memorable i transformador.
0: Gràcies, Sarai, Lola, Nihat i Clàudia per aquesta proposta. Nosaltres anem acomiadant ja aquest podcast.

0: Moltes gràcies per haver-nos acompanyat a la part tècnica. Ens ha guiat el Pico Estilo. A la conducció del programa hem estat al cap endavant de l'alumnat de 6è de l'escola Jacint Verdaguer.
1: Recordeu que podreu recuperar aquest podcast a l'espai del Prat punt ràdio més l'espai d'àudios a la carta del Prat Ràdio. Us esperem. Moltes gràcies i fins la propera.
2: Escolta el món a 150 centímetres.
3: El Prat Ràdio, tota la música per a tu.
4: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat.

0: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 12, per la Pili García. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha avalat la llei d'amnistia i conclou que no vulnera el dret comunitari. Oriol Junqueras adverteix des de Madrid que els drets polítics no poden dependre de la voluntat d'una part de la judicatura.
1: Los derechos políticos no pueden depender de la voluntad de una parte de la judicatura al servicio de determinados intereses partidistas. Lo hemos sufrido y lo sufrimos los independentistas catalanes, pero antes lo han sufrido muchos otros. Y algunos de los que durante años miraron a otro lado o incluso aplaudieron, empiezan a descubrir las gravísimas consecuencias de la utilización partidista de determinados aparatos del Estado.
0: El líder republicà també ha defensat que Esquerra manté el suport al govern de Pedro Sánchez per responsabilitat, perquè l'alternativa de la dreta i l'extrema dreta seria pitjor. I els socis de la investidura ha aprovat la condonació del deute del FLA, el nou finançament i els pressupostos de l'Estat. També retreu a Junts que filtregi amb PP i Vox. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home a Arenys de Mar acusat de robar canonades de gas natural per vendre'n el coure. La investigació, liderada per les comissaries d'Arenys de Mar i l'Eixample de Barcelona, li atribueix diversos robatoris comesos en diversos municipis del Maresme i Barcelona. Ràdio Arenys, Gemma Roig.
2: L'home de 40 anys ha estat detingut aquest dilluns com a presumpte autor d'un delicte continuat de robatori amb força de canonades de gas i d'un delicte d'estralls pels riscos i perjudicis que les seves accions suposaven pels veïns afectats. Els investigadors li atribueixen diversos robatoris entre els mesos de maig i juliol amb un modus operandi poc habitual. L'home accedia als espais on hi ha els comptadors, tancava el subministrament de gas per manipular les instal·lacions i tallava les canonades de coure. A més, aquesta actuació suposava un risc per la seguretat dels veïns i interrompia un servei bàsic. El sospitós va passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia d'Arenys de Mar el passat dimarts 14 de juliol.
0: I els Mossos han detingut dues dones acusades de robar joies i diners per valor de 390.000 euros a diversos domicilis de Barcelona i l'entorn metropolità. Una de les arrestades treballava a les llars i hauria sostret els objectes entre febrer i juny. L'altra hauria ajudat a revendre les joies en botigues de compra-venda. I Catalunya rebrà 567 milions d'euros més de l'Estat per finançar l'atenció de la dependència entre aquest any i el vinent. L'aportació forma part del nou decret estatal que incrementa el finançament del nivell mínim de dependència, especialment en els casos més severs. El Ministeri de Drets Socials també reclama millores laborals en un sector molt feminitzat. I pel que fa al temps, dia assolellat amb nuvolades de tarda al Pirineu, Prepirineu i alguns punts de muntanya amb algun ruixat puntual. La pols en suspensió baixa una mica i la calor continuarà sent intensa. Es poden fregar els 39 graus a la Plana de Lleida, Conca de Tremp i l'interior de l'Ebre, amb xàfogo a la costa. I fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
4: Hola, has vingut a parar el programa musical anomenat Gens Sonats. Soc la Maria Cinta. Aquí mai escoltaràs música mediàtica, però sempre refrescaràs les neurones. Sense més, comença Gens Sonats.
5: En el programa d'avui,

0: gens sonats. Tu ho esperes, però en realitat no.
1: Doncs efectivament, tu esperaves o no? Bueno, jo crec que sí, perquè has hagut d'anar a la web del Prat Ràdio a donar-li clic expressament, així que t'esperaves trobar-nos aquí a la cinta i en a mi. En tot cas, no se sap com has tornat a venir a parar el programa musical Gens Sonats. Esperem que gaudeixis de la varietat musical, de noves aventures, perquè avui portem unes cançons que a mi personalment m'han tornat bastant loco. Espero que produeixi un efecte semblant en els vostres cossos. I gaire cosa més, vam fer el programa en directe, el programa de Sant Jordi en directe amb el Prat Ràdio, i va ser el primer cop que ho fèiem en directe. Crec que la cinta va estar molt bé, crec que jo vaig estar molt bé i que tothom, pues, ens ho vam passar força bé. Va ser tota una experiència. Però aquí tornem a l'emissió regular, una mica de música en llauna per al tubo, i que esperem que almenys resulti interessant. Com sabeu, a Gens Sonats posem músiques més o menys inesperades. Així que som-hi, no m'enrotllo més. Comencem.
0: Gens Sonats. Recordes quan les ràdios tenien sitcoms?
1: Baby, sí, jo encara me'n recordo. No sé si és que començo a tenir una edat. En tot cas, volem començar el programa d'avui, el número 8, per cert, amb una banda australiana. Posem molta banda australiana, jo no sé, jo ho faig sense adonar-me'n, però intentem esquivar els Tame Impala sempre, perquè com sabeu intentem posar músics que no són tan coneguts, però anem a parar a Austràlia tot sovint, i sobretot són bandes més que artistes individuals. I aquí tenim un bon exemple. Tenim els Pont, que sí que tenen que veure amb els Tame Impala, com ara ens explicarà la nostra estimada Maria Cinta.
0: De fet, hi ha dues bandes anomenades Pont, però la que probablement us interessa és la banda de rock psicodèlic australià. Aquí teniu un resum. Origen, Perth, Austràlia Occidental, formada el 2008. Gènere, rock psicodèlic, amb elements de glam rock, rock espacial i pop. Conegut per el seu so enèrgic i enèrgic, sovint descrit com una barreja d'influències de rock clàssic amb un toc psicodèlic modern. També són coneguts pel seu esperit col·laboratiu i actuacions en directe. Hi ha una connexió important amb Kevin Parker de Tame Impala, el qual va produir els seus 8 primers àlbums, i alguns membres toquen en ambdues bandes. Tot i que comparteixen alguns elements de rock psicodèlic, Pont ha desenvolupat el seu propi so diferent amb una sensació més glamurosa i solta.
1: Pues totalment sueltos és com els trobareu en aquest single que han tret aquest any, en el 2024. No forma part d'un LP de moment, jo entenc que a la llarga atrauran algú més de material, però aquest tema, han tret un parell de temes recentment, i aquest, pel que sigui, pues porta una alegria molt suelta, com bé acaba de descriure Maria Cinta. Vinga, som-hi, anem a arrencar la música d'avui. Jo crec que portem molt bon material avui, així que gaudim tots plegats dels Pont.

0: A mi em fa molta gràcia aquest jingle. No tots em fan gràcia, però aquest em fa gràcia, perquè la gent diu que gairebé hi ha menys guitarres en el pop, i és mentida, hi ha guitarres per tot arreu, el que passa és que sonen diferent també, i bueno, entre altres coses. Vinga, amb els Pont hem fet una arrencadeta així molt bailonga, molt guapa, i ara us vull ensenyar un experiment d'un dels meus bogets favorits, el Jack Stratton. Ja sabeu, Wolf, Wolfmon, Wolfpack, etc, etc, etc. Llavors un dia ell, a casa seva, com té aquestes idees, va juntar una gravació del Bernie Paul, el bateria del swingat aquest. Bueno, no sé si el coneixeu, ell explica molt bé com va inventar un tipus de swing amb la bateria. I a la gravació d'una masterclass d'ell explicant com, d'on li venia, no?, aquest swing, pues està tota gravada. I el Jack Stratton va agafar una altra actuació del Corey Henry, que és un teclista excepcional, molt, molt, molt, molt, molt, molt, molt influenciat per la música gospel i per la música així, i les va juntar de tal manera que sembla que estiguin a la mateixa sala tots dos. Així que el que escoltarem a continuació, heu de tenir en compte que no estan al mateix lloc ni en el mateix dia, ni sabien que aquesta música sonaria plegada. Ja sé que així dit no s'acaba d'entendre molt bé, però quan escolteu la cançó veureu que s'ha de tenir molt clar que hi havia un senyor parlant i tocant la bateria un dia, i després hi havia un altre senyor un altre dia tocant el seu orgue. Així que el Jack Stratton li va semblar una idea molt bona juntar-los, i penso que va donant en el clau. Maria Cinta, si ets tan amable, posa'ns en situació, i què és aquesta cançó del Jack Stratton?
1: De fet, no és una cançó, sinó més aviat un vídeo que presenta una actuació en pantalla dividida de Wolfpack amb Bernard Purdia i Coy Henry tocant diferents cançons simultàniament. No és una cançó que van produir junts, sinó una tècnica d'edició creativa per mostrar el seu talent.
0: Pues sí, ho has explicat molt millor que jo. Efectivament, a través d'una tècnica s'ajunta i s'edita, i queda això que ve a continuació. Jack Stratton, juntat al Bernie Purdy i al Corey Henry en el seu cap, i en un vídeo que és meravellós. Vinga, va, escoltem-lo ja. Som-hi!
2: It also started many years ago by a thing I called the locomotion, because I was next to a train track where I lived for most of my life, young life, that is. We had this thing we used to listen to the train. That was my motivation for so long, for so many years. I liked that sound. So I worked out exercises for that sound.

0: I intensify myself, especially on the count bell, because I like Latin.
1: Gent sonats. De fora vingueren i de festa ens tragueren.
2: Bueno, toma ya, que té molta gràcia el Bernie Pardi, té molta gràcia parlant i tocant la bateria i només faltava el Corey Henry per allà. Bueno, seguim. Com estem en aquesta cosa de swing i, bueno, una mica històrica, si vols, perquè el Bernie és un històric, ha tocat amb Steely Dan o ha tocat amb, bueno, ha tocat amb milers de persones. Em fa gràcia des de fa temps pensar que potser aquesta història no la coneix tothom, però hi ha un riff de bateria que és molt conegut en el món del jungle, del drum and bass, del hip hop també i d'altres estils semblants, que és molt famós i que precisament és, explica una història molt interessant sobre els drets d'autor i sobre de qui és què, perquè diuen que és el sampler més utilitzat de la història, és el tros de record musical que més autors han utilitzat per fer noves creacions, i resulta que és una persona que no ha rebut res a canvi i et fa pensar. Llavors jo crec que és una història interessant i que segur que més de un de vosaltres pues, ja coneixeríeu, però de totes maneres, per què no escoltem a The Winstons amb la seva rendició del Amen Brother, que és on es troba aquest tros de, a meitat de la cançó de bateria, que escoltareu sense músics, només amb la bateria, fa un drum roll molt característic que reconeixereu immediatament. De tota manera, la cinta ens posa en situació.
3: Amen Brother de The Winstons és un cas fascinant d'una cançó de cara B que s'ha convertit en una joia amagada i molt influent en el món de la música. Es va llançar el 1969 com a cara B del senzill Color Infata de The Winstons, un grup de soul i funk amb seu a Washington D.C. És un tema funk instrumental amb un gran èmfasi en la bateria.

0: amb la Mandrake, es va convertir en una de les peces musicals més mostrades de la història. S'ha mostrat innombrables vegades en diversos gèneres, especialment en música electrònica com drum and bass, hip-hop, jungla i beach beat.
1: Pues vinga, perquè en honor al senyor Coleman, en honor al seu Amen Break i a totes les músiques compartides i no suficientment mundanitzades, veureu que la melodia us sonarà molt, és una cançó molt coneguda, molt clàssica. Som-hi, amb The Winstons, Amen Brother.

0: Gens Sonats. Un programa digne i poc monetitzat.
1: Efectivament, d'això parlàvem, de monetització. Heu reconegut, no?, al mig el tum-tum-pa, tupa-tupa-tum-pa. Això ho portem ballant-ho pues, des dels anys 70, com veieu. Llavors, clar, jo pensava, clar, m'agradaria posar un exemple de, on s'apliqui aquest Aimen Break, però posar Jungle, Drum and Bass, no em venia de gust, no em venia... I fa molts mesos que estic pensant en parlar-vos del funk brasiler, però del funk P-H-O-N-K, que és un estil bastant modern, bastant juvenil i molt agressiu d'utilització de bateries i de més. Llavors jo crec que us posaré una cançó que durant molt poquet, en general és un minut i pico, i són més com directament per internet, gairebé jo penso, d'un artista que no és brasiler però que el funk aquest el controla molt i que té bastant èxit, un artista belga que es diu Aris.
0: Segons la meva recerca, Aris sembla ser un artista belga d'hip-hop alternatiu en augment. Això és el que he trobat. Gènere conegut per barrejar hip-hop amb influències alternatives, creant un so únic. Origen, procedent de la ciutat de Poperinge a Bèlgica. Activitat recent, va obtenir reconeixement a l'escena musical belga el 2023 amb el llançament de diversos senzills ben rebuts, com ara Sing Thailandia Symphony Onk, Unorma, Ot Sausa i Summeonk. Estil, descrit com tenir una veu profunda i oferir lletres commovedores, fent que la seva música sigui tan identificada.

0: identificable com impactant. Les seves cançons mostren les seves fortes habilitats líriques i el lliurament vocal, juntament amb ritmes captivadors i cors memorables.
1: Bueno, no sé si és el cas d'aquesta cançó en concret en quant als cors. En tot cas, doneu-li una oportunitat. És un... Si teniu ganes de ballar bojament en plan sexy i atrevit, jo crec que això pues, és normal que el jovent el posi a 1000 per hora. És només un minut i pico, veureu que s'ha distorsionat tot. Vosaltres deixeu fer, no, és el, la, o sigui, la producció és així. Ja veureu que hi ha molt d'efectes distorsionats i és per medear el bullarengue gairebé amb tota certesa. Així que som-hi a Aris amb la cançó Mandabala, que és bastant significativa del gènere.

0: gens sonats. L'ocell és una paraula, el sol és nota.
1: Sí, no és una pipa, no? Ja t'he pillat aquest jingle, ja t'he entès, Maria Cinta. Bueno, què? Una mica de canya. Hem d'aprendre coses noves, que fa el jovent. I jo a mi, la veritat, em donen ganes de ballar. De ballar perillosament, que és el que li agrada a la gent jove i als adults també. Doncs continuarem amb també un so així bastant massiu, però molt elegant. Com si fos de Suècia, que són precisament d'on venen els Dirty Loops i que han, aquest hivern han tret una cançó nova, sembla que d'un nou disc també. Jo sóc molt fan dels Dirty Loops i a més és que encauen molt bé, són dos supermacos, tu els veus, és un trio molt poderós i molt modern, molt espectacular, però després els veus en entrevistes i són encantadors, la veritat, no podien ser més suecs i són divertits i bueno, em cauen molt bé, així que han tret una cançó nova, dic, vaig a escoltar-la i és brutal, i és la que porto avui perquè l'escolto, ja sabeu que només us porto cançons que m'obsessionen i que escolto mogollon jo, i després quan passen el meu filtre llavors permeto que l'hagueu d'escoltar vosaltres, ok? Vinga, Cinta, Maria Cinta, si ets tan amable.
2: Dirty Loops és una banda de tres components d'Estocolm, Suècia, coneguda per la seva barreja salvatge d'estils musicals. Prenen gèneres com el jazz, el funk i el pop i els barregen tots junts per crear un so únic. Aquests nois són músics molt talentosos i s'han guanyat fama per les seves sorprenents versions de cançons populars a YouTube. No només toquen les cançons directament, sinó que les transformen completament amb arranjaments de jazz complexos i solos impressionants. Les seves versions d'èxits d'artistes com Justin Bieber i Lady Gaga es van fer virals, i també han llançat música original que val la pena veure.
1: Jolín, i és que van començar el 2012 penjant un vídeo allà a YouTube i des d'aleshores tot ha generat de meravella, no sense el seu propi esforç. Són boníssims, eh? Vinga, si us agraden les cançons expansives, aquí teniu els Dirty Loops amb la seva impressionant cançó Runaway.

0: Són dos quarts d'una.
1: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
0: Els parla Víctor Asensio, la presidenta del Grup Verd al Parlament Europeu, Terry Reyn, que visita aquesta tarda al Prat, on es reunirà amb l'alcaldessa per abordar l'oposició del municipi a l'ampliació de l'aeroport. En una nota de premsa, l'Ajuntament avança que Alba Beaujordà vol traslladar a la lideressa alemanya els motius pels quals considera que el projecte d'allargament de la tercera pista proposat per Aena és incompatible amb la legislació europea. Després de la reunió de treball prevista per les 3 de la tarda i d'una hora de duració, l'alcaldessa i Renke aniran fins als espais naturals del Delta del Llobregat per, segons es diu textualment a la nota de premsa, comprovar la destrucció d'hàbitats protegits que necessàriament implicaria l'ampliació de l'aeroport. La visita de l'aerodiputada dels Verds arribarà dues setmanes després de la comitiva municipal a Brussel·les per abordar aquesta qüestió. Aquesta tarda arrenca la segona edició del Sound It al Parc Nou. Dos dies de música electrònica amb una programació ininterrompuda de les 4 de la tarda fins a les 4 de la matinada en 4 escenaris diferents. El cartell reuneix alguns dels noms més destacats de l'escena internacional com Honey Dijon, Nina Kravitz, Elena Hough, John Talbot, Too Many DJs, Oscar Monero o Mala, entre més d'una cinquantena de persones i d'artistes del tot el món, i on també hi haurà espai pel terreny local. A més, les persones empadronades al Prat poden adquirir entrades i abonaments a preu reduït. Des de principis de juny, les platges metropolitanes tenen activitat al servei de salvament i socorrisme, una tasca que garanteix que puguem gaudir de l'estiu sense perill. Des de les torres de vigilància, els i les socorristes vigilen constantment la sorra i la zona de bany, busquen comportaments de risc, persones que necessitin ajuda i controlen l'estat de la mar. Són la primera línia d'actuació en una emergència. Escoltem Cristian Blanco, socorrista a la platja del Prat.
2: En cuestión de segundo ya estamos en el agua. Una vez se comunica todo, nosotros ya entramos al agua. Si es necesario que vayamos con mochila, llevemos un DEA, eso ya es parte de la coordinación que hacemos, pero con una buena comunicación en principio ya estaríamos ahí en el agua, daríamos una toma de contacto con la víctima, ya le daríamos flote y una vez tenga la flotabilidad, pues en principio ya empezaríamos el remolque y la evacuación.
0: Les hores de més risc a la platja solen ser les de més calor, de les 11 a les 4 de la tarda.
1: Esports.
0: L'atleta pretenc de l'Hospitalet d'Atletisme Javier Lorente ha estat estel·lar en els 400 metres tanca del Meeting Madrid, cita integrada al prestigiós World Athletics Continental Tour i que s'ha celebrat a l'estadi de Vallehermoso, ha registrat un temps de 49 segons 16 dècimes. Això és tot de moment, més informació a l'informatiu migdia a la 1.
3: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
4: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6.
5: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
6: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
7: Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món.
8: Qui descobrirà tresors a tocar de casa.
7: Qui omplirà la galeria de mil moments.
8: Qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
7: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
8: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
7: Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag ElPratPelMón2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
9: Participa i les teves fotos poden tenir premi.
10: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.

0: Gens sonats.
1: La joia del descobriment.
2: Don't you get to run away, don't you get to run away. Buah, em flipa aquesta cançó. Molt macos els Dirty Loops, ja ho he dit diverses vegades. Prou. A continuació, una banda que ja no existeix, que és aquí, són els Raidibaum.
3: Raidibaum és una banda espanyola de rock índia que es va formar a Barcelona al voltant de l'any 2004. Fa més d'una dècada, publicant diversos àlbums com The Biggest Box i Estructures Sota Terra. El seu so es descriu com a indie rock amb influències com el pop i el rock. Canten en català i tenen una base de seguidors fidels a Espanya. Si busqueu melodies enganxadures i actuacions enèrgiques, val la pena fer una ullada a Raidibaum.
2: Melodies enganxoses, probablement, és el que volia venir a significar. Però, en general, Cinta, estem encantats amb com ho estàs fent darrerament. Veig que de vegades et poses més descriptiva, d'altres vegades més bucòlica. M'agrada que ho facis de maneres diferents. Bueno, de Raidibaum ens poden dir moltes coses, però fa tant de temps que els escolto que som com de la família per mi. Aquesta cançó en concret, Maleeixo el temps, em sembla una creació bastant espectacular, complexa. Tot s'hi sent la rock, està molt ben interpretada la veu, els arranjaments de les guitarres. Bueno, em sembla una cançó molt ben feta, així que la vull compartir. Avui és un dia tan bo com qualsevol altre, perquè ja sabeu que aquest programa no volem fer pues aquest programa va d'això, sinó que cada programa posem molts estils diferents i moltes propostes que potser entre elles no semblen d'entrada molt semblants, però a mi Dirty Loops m'ha portat a escoltar a continuació a Raidibaum, i així vull que sigui per vosaltres també. Som-hi, són els Raidibaum amb la cançó Maleeixo el temps.

0: Gens sonats. Perquè preguntis, i aquest? D'on ha sortit?
1: Doncs el següent artista, no sé d'on ha sortit ara de memòria, però sé que va ser el 2017 quan va començar a fer ecos, que diuen, en la societat musical, i la veritat és que té una personalitat espaterrant. Aquesta cançó, per mi, és la meva medicina diària. Jo aquesta cançó la porto escoltant cada dia des de que la vaig descobrir, que pot fer un parell de mesos. Cada dia. Té una màgia. Abans parlàvem de on estan les guitarres. Doncs mireu, aquí hi ha una guitarra i una veu, és evident, però la guitarra elèctrica, hi ha alguns moments de la cançó que distorsiona d'una manera que jo no havia sentit abans, i és com un cruixí digital. Pues segueix, aquesta petita cançó que sonarà a continuació està innovant també en el que, coneixem com el so tradicional de la guitarra. Clar que quan l'escolteu no us ho sembli, si us hi fixeu en els moments que cruixeix la guitarra, és una distorsió molt poc habitual. Ell té molta personalitat també com ho canta, però és que aquesta cançó, no sé, té... jo sempre ho vull explicar una mica per posar-vos en situació, però aquesta cançó és pura emoció per mi, no sé, i el vídeo és espectacular. Estem parlant de McGee, això és MK espai GEE, i de la cançó Are You Looking Up. La cinta ens dona dos o tres coordenades.
2: McGee, el nom real del qual és Michael Gordon, és un artista nord-americà en ascens que hauríeu de veure. Aquest cantautor, productor musical i multiinstrumentista està fent onades en l'escena alternativa índia. Va començar la seva carrera l'any 2017 i des d'aleshores ha anat generant un gran rebombori, amb llançaments com el seu mixtape debut, Amuseum of Contradiction, i el seu recent àlbum, Ustad Idrampulisa. La música de Macedònia ja combina gèneres sense esforç i és conegut pels seus paisatges sonors de somni, les seves línies de guitarra funky i les seves lletres introspectives. Si sou uns fans d'artistes com Frank Ocean, és possible que us sentiu atret per l'estil únic de McGee.
1: Bueno, allà on has dit Macedònia, volies dir McGee. Bé, t'aviso perquè ho corregeixis. No passa res, no parlem de les Macedònia, parlem de McGee. Bueno, només us vull demanar una cosa. Si aquesta cançó se us enganxa a la vostra vida com una lapa i es converteix en una petita obsessió, jo m'agradaria no ser responsable, és a dir, escolteu amb precaució. Si veieu que sou de cors sensibles, potser us ho podeu saltar, va, que salteu 3 minutets endavant i aquí no ha passat res. Però si no, sisplau, no em culpeu a mi, jo us he avisat. Anem a escoltar a McGee amb aquesta meravella que es diu Are You Looking Up?

0: Gens Sonats. Un programa amb un 15% de producte quilòmetre zero.
1: Clar, i no puc, després de McGee, que com heu vist m'encanta, penso, bueno, si algú li ha agradat això, jo també posar una cançó ara que li trenqui la cintura també seria tonto per la meva part, no? Jo tinc els meus dubtes quan faig aquest programa constantment. Poso una cançó agradable, poso una cançó canyera, poso... No us vull espantar, no et vull espantar. Et vull a gust i amb... que és un entorn segur per tothom, ok? Però clar, escoltem una cançó tan maca i dic, no estaria bé posar-ne una altra així de maca, de seguida? I potser que no en posi tres. I aquí ve el triumvirato. Hem començat amb McGee i ara continuarem amb un grup, amb una parella que es diu Ordinary Elephant, amb una cançó que també és d'una delicadesa i d'un... és material sensible. Així que què em pots dir d'aquesta banda musical Ordinary Elephants, Maria Cinta?
0: Ordinary Elephants pot ser una mica enganyador. Sembla que el nom fa referència a un duet de música folk en lloc d'una banda real amb elefants. Aquest duet crea cançons emocionalment poderoses i vulnerables, sovint amb belles harmonies. La seva música pretén connectar amb els oients i fer-los sentir compresos. Fins i tot han estat reconeguts amb premis com Artist of the Year, els International Folk Music Awards.
1: Doncs quilo i mig de melancolia i molt de confort amb aquesta cançó que es diu Once Upon a Time dels Ordinary Elephant.

0: Gent sonats. Una bona cançó és tot un món. Surt més de viatge.
1: Uau, vaya temarral. I com sempre se'ns ha colat el Brad Meldau. El Brad Meldau, et gires, estàs parlant amb algú, et gires, pum, i tens el Brad Meldau allà, està tot arreu. Aquesta gravació és antiga, bueno, relativament, ja en tens, però el Brad Meldau ha col·laborat amb més gent de la que tu coneixes en persona. És increïble. Escolteu a una cançó també espaterrant i amb una dinàmica molt semblant, no, ja no trenco la cintura avui et deixo anar amb vida, amb una cançó que jo crec que t'agradarà molt, és una mica inesperada i té un nom que, bueno, és una mica de gràcia aquí. El nom de la cançó és Free Association, una de les cançons, una de les paraules en anglès més difícils de dir, Free Associations, ara. I el nom de l'artista és Gordy. I és desolador, però es diu Gordy. I és, també ella és encantadora, és una tia simpatiquíssima, si la veieu en entrevistes. I aquesta cançó, buah, que s'acabi el món. És una bona cançó per acabar el món. I potser per això és bona per acabar un programa. Vinga, fes-nos 4 cèntims, cinta, sobre la Gordy.
2: Gordy és en realitat el nom artístic de la cantant i compositora australiana Sophia Payten. És coneguda pel seu estil folktrònica, que combina elements folklòrics amb música electrònica. Les seves cançons han aparegut en programes com The Vampire Diaries i The Walking Dead, i ha col·laborat amb artistes com Troye Sivan. Un fet interessant és que també és una metgessa en formació. Va posar la seva carrera mèdica en suspens per centrar-se en la música, però fins i tot va tornar a treballar a primera línia durant la pandèmia.
1: Ja us ho deia jo, una tia encantadora i compromesa. Però, bueno, menys mal que ha seguit fent música. Ens encanta la seva actitud experimental i la seva tendresa, també, per què no dir-ho. Si has arribat al final del programa, pues ja saps que us estimo molt i que us agraeixo molt la paciència i espero haver-vos ofert un bon espectacle auditiu. Ok? Gràcies de tot cor. Seguim endavant amb Gens Sonats. Ens veiem a la propera. Bye.

0: Gràcies per escoltar, gens sonats. Ara no ho vagis dient pels puestos.
1: Ei, ei, ei! I recordeu, aquest estiu, allà on aneu, porteu-vos una bona foto de tornada.
2: Ja sigui d'un viatge, d'un concert, d'una excursió o d'un racó del Prat. Compartiu-la a Instagram amb el hashtag ElPratPelMón2026 i participeu al concurs fotogràfic de l'estiu.
1: Podeu presentar les vostres fotografies fins al 30 d'agost i optar als premis increïbles d'aquesta nova edició.
3: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
4: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
5: És la una.
6: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
5: Bona tarda. La presidenta del grup verd al Parlament Europeu, Terri Reynke, visita aquesta tarda el Prat, on es reunirà amb l'alcaldessa per abordar l'oposició del municipi a l'ampliació de l'aeroport. En una nota de premsa, l'Ajuntament avança que Alba Bou Jordà vol traslladar a la lideressa alemanya els motius pels quals considera que el projecte d'allargament de la tercera pista, proposat per Aena, és incompatible amb la legislació europea. De seguida ho ampliem. Abans, però, repassem els titulars d'avui divendres 17 de juliol de 2026.

0: Aquesta tarda arrenca la segona edició del Sound It al Parc Nou. Dos dies de música electrònica amb una programació ininterrompuda de les 4 de la tarda fins a les 4 de la matinada en 4 escenaris diferents. El cartell reuneix alguns dels noms més destacats de l'escena internacional i també hi haurà espai pel talent local. Des de principis de juny, les platges metropolitanes tenen activat el servei de salvament i socorrisme. Avui ens endinsarem en la seva feina per garantir que puguem gaudir de l'estiu sense perill. Pel que fa als esports, l'atleta pretenc de l'Hospitalet d'Atletisme Javier Lorente ha estat estel·lar en els 400 metres tanca del Meeting Madrid, cita integrada al prestigiós World Athletics Continental Tour i que s'ha celebrat a l'estadi de Vallehermoso. I pel que fa al temps, sense gaire novetats, l'ambient seguirà recarregat unes hores més. Calor d'estiu, però sobretot xafogor acusada. Comencem el control tècnic amb Sergio Villar Hernández i que us parla avui Víctor Asensio García. La presidenta del grup verd del Parlament Europeu, Thierry Reynke, visita aquesta tarda el Prat, on es reunirà amb l'alcaldessa per abordar l'oposició del municipi a l'ampliació de l'aeroport. En una nota de premsa, l'Ajuntament avança que el Babau Jordà vol traslladar a la lideressa alemanya els motius pels quals considera que el projecte d'allargament de la tercera pista, proposat per Aena, és incompatible amb la legislació europea. Després de la reunió de treball, prevista per les 3 de la tarda i d'una hora de duració, l'alcaldessa i Reynke aniran fins als espais naturals del Delta del Llobregat per, segons es diu textualment a la nota de premsa, comprovar la destrucció d'hàbitats protegits que necessàriament implicaria l'ampliació de l'aeroport. La visita de l'eurodiputada dels Verds arriba dues setmanes després de la comitiva municipal a Brussel·les per abordar aquesta qüestió. Societat. Queden poques hores perquè comenci la segona edició del Sound It al Prat i avui volem parlar amb el seu director, el Borja Malet. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: És el segon any que se celebra el Sound It al Prat, després d'una primera edició exitosa. Vista en perspectiva, què té el Parc Nou que el fa adient per celebrar un festival com aquest?
1: Bueno, quan vam decidir portar el festival al Parc Nou, de seguida vam sentir que era el lloc perfecte. El parc ens permetia imaginar un festival que en un altre lloc no hauria estat possible. No hem adaptat el parc al festival, sinó al contrari, hem adaptat el festival al parc. Cada escenari s'ha pensat tenint en compte els espais, els arbres, la llum natural i la manera que volem que el públic els descobreixi. Hem intentat que cada escenari dialogui amb l'entorn i que l'experiència neixi precisament d'aquesta relació amb la música i el paisatge.
0: Mm-hmm. Clar, hi ha 4 escenaris, si no vaig errat, i estaran doncs, dedicats a diferents estils i a diferents escenes musicals. Com els han distribuït, aquests espais i aquests escenaris?
1: Sí, hem dissenyat el festival perquè el públic el visqui com un recorregut. És un espai que convida a caminar, el parc és un lloc molt ample, hem fet que l'espai sigui molt ample i que la gent pugui passejar-se sense aglomeracions, i la idea és que el públic descobreixi i vagi canviant d'ambient al llarg de la jornada. Els 4 escenaris tenen una identitat creativa i musical molt variada i el nostre propòsit des de l'inici era donar espai a les diferents veus que hi ha dins de la música electrònica. Elipse és l'escenari principal on es concentren alguns dels grans noms del cartell i agendes de la música electrònica com Johnny Dijon, Oscar Mulero o Nina Kravitz. Després està l'escenari al costat, està el laberint, que aposta per una programació molt eclèctica, que en aquest any hem col·laborat amb 2 segells que són referents de la música electrònica més underground, com són els alemanys Cilian Tape i els colombians Tratratracks. Llavors aquesta col·laboració creiem que és molt important perquè els segells al final són els agents culturals que produeixen la música i que estan en contacte amb els artistes, i donar un espai perquè els segells musicals puguin oferir les seves referències musicals era molt important per nosaltres. Després està l'escenari Halo, que està destinat per selectors, per aquells amants de punxar en vinil, són sons més pausats i sessions molt més llargues. I per últim està l'escenari Eco, que és el més petit, que ofereix un espai més proper, immersiu, amb un sound system que està fet de fusta, construït artesanalment, i pensat per descobrir artistes i viure la música des d'una altra perspectiva, des d'un entorn més íntim.
0: Clar, tot això, permeti'm que li pregunti, al final això té una dificultat a l'hora d'organitzar un festival amb un espai com és el Parc Nou, no? que ja deia vostè que s'adapten a l'espai, no l'espai al festival, perquè tots aquests escenaris puguin funcionar sense que es destorbin els uns als altres i perquè la gent pugui tenir aquesta circulació, com deia vostè, no? Com aquest recorregut, sense que hi hagi, no? Xoc de gent que ve i va. Això suposo que és molt complicat a l'hora de gestionar.
1: Sí, clar, nosaltres pues, clar, som un equip d'organització ben ampli i treballem pues, en arquitectes, en directors creatius, en enginyers, enginyers generals, enginyers de so, tècnics de so, i com ben dius, s'ha de fer un estudi previ d'aforament, un estudi previ de recorreguts, de moviments del públic, i també un estudi previ de música, no només perquè els escenaris no es destorbin, sinó un estudi d'impacte acústic per no molestar els veïns del voltant. I tot això es fa pues, complint una legalitat i a més pues, amb tot una aplicació de tots els diferents elements tècnics per desenvolupar el projecte de la millor manera possible.
0: Els darrers anys el model del festival ha estat molt criticat per certes parts de la població, amb un dels motius és perquè considera molta gent que desplaça la població autòctona en favor de les persones que van a visitar aquest festival. Vostès, en canvi, han ofert entrades a residents a preus reduïts, també han fet doncs, aquest espai per talent local, fins i tot en aquest mateix any han tingut una relació amb la CAPSA i amb Autoria Local doncs, per fer aquests tallers de música, no? També per relacionar-se amb el territori. És aquest el model que vol transmetre el Soundit i allunyar-se una mica d'aquest macrofestival que és gairebé una cosa que es fa en un lloc però el lloc no té protagonisme?
1: Sí, totalment. O sigui, nosaltres no venim a proposar res en contra de ningú, ni tot el contrari. O sigui, hi ha festivals grans que tenen una oferta musical molt, molt interessant i nosaltres venim a complementar aquesta oferta musical, no? Però tenim molt clar que un festival només té sentit si estableix una bona relació amb el territori que l'acull, no? Per exemple, les entrades que comentaves dels residents són una manera de facilitar que la gent del CAP pugui veure el festival com una proposta cultural pròpia i no com un esdeveniment que simplement arriba a la ciutat. Però aquesta voluntat va més enllà de les entrades, no? Per una banda, en col·laboració amb el Servei Local d'Ocupació Local del Prat, contractem diverses persones per treballar els dies de celebració del festival. I per l'altra banda, a l'edició d'enguany hem creat l'Espai Ressò, que és un espai nou que neix de les col·laboracions que venim desenvolupant amb la comunitat del Prat i diferents projectes de ràdio comunitària com Canino FM, que és de l'Hospitalet, i Refuge Worldwide, que és de Berlín, i també amb la CAPSA, no? Amb qui ja havíem treballat durant l'edició passada del festival.
0: I a més també talent local.
1: Sí, dins de la programació d'aquest espai de ressò es podran sentir algunes de les cançons i peces musicals que s'han creat prèviament en un camp musical que ha tingut lloc a la CAPSA amb col·laboració del Soundit.
0: Uh-huh. I pel que fa precisament aquests músics i DJs que estaran als escenaris del Soundit, que ja l'any passat ja va haver-hi aquest espai per talent local, com creu que té, quin impacte pot tenir un festival com el Soundit que doncs, mira més enllà de les fronteres de la pròpia ciutat, del propi país, fins i tot, perquè és un festival amb presència d'artistes internacionalment reconeguts. Quin impacte pot tenir per talent local, especialment gent jove que comença i que és d'aquí del Prat i que troba en el Soundit aquesta oportunitat?
1: Clar, o sigui, nosaltres creiem que els festivals han de tenir la responsabilitat d'ajudar a fer créixer la escena local i nacional, no? En aquest sentit, el fet de compartir cartell amb artistes internacionals, actuar davant de moltes persones, tenir visibilitat davant de professionals del sector i periodistes, pues, pot ser ben bé un punt d'inflexió en la carrera de molts artistes emergents, no? Des del seu inici, nosaltres sempre hem apostat pel talent local i nacional perquè tenim molt clar que forma part de la nostra identitat i creiem que, de fet, hi ha artistes locals que tenen propostes artístiques que no tenen res a envejar a noms internacionals.
0: Uh-huh. Sé que comença aquesta tarda el Festival Soundit, però no puc deixar de preguntar per l'any vinent, perquè sempre tenim aquesta mirada de cara al futur. Vostès, veient l'èxit que va tenir la primera edició, i esperem, no?, o esperen que aquesta segona també funcioni molt bé, tenen pensat tornar aquí al Prat i al Parc Nou en concret?
1: Sí, seria la nostra intenció totalment continuar al Parc, i perquè el nostre projecte és un projecte a mitjà i llarg termini que per desenvolupar-ho plenament, doncs, el Parc Nou seria el lloc adient, i la nostra intenció seria continuar al Parc, evidentment.
0: Doncs amb aquest desig de futur ens acomiadem del senyor Borja Malet, director del Soundit, recordant que aquesta tarda a les 4 comença el festival, i doncs, de 4 a 4 podreu gaudir avui divendres i també demà dissabte en el mateix horari d'aquesta segona edició del Soundit, música electrònica al Parc Nou, i encara podeu trobar entrades al web de l'organització del Soundit. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
0: Des de principis de juny, les platges metropolitanes tenen activat el servei de salvament i socorrisme, una tasca que garanteix que puguem gaudir de l'estiu sense perill. Des de les torres de vigilància, els i les socorristes vigilen constantment la sorra i la zona de bany, buscant comportaments de risc, persones que necessitin ajuda i controlen l'estat de la mar. Són la primera línia d'actuació en una emergència i quan en detecten una, s'activen de forma coordinada per salvar vides. Escoltem Cristian Blanco, socorrista a la platja del Prat.
3: En cuestión de segundos ya estamos en el agua. Una vez se comunica todo, nosotros ya entramos al agua. Si es necesario que vayamos con mochila, llevemos un DEA, eso ya es parte de la coordinación que hacemos, pero con una buena comunicación en principio ya estaríamos ahí en el agua, daríamos una toma de contacto con la víctima, ya le daríamos flote, y una vez tenga la flotabilidad, pues en principio ya empezaríamos el remolque y la evacuación.
0: Però la tasca dels socorristes comença molt abans d'haver d'actuar. A primera hora del matí observen i avaluen l'estat de l'aigua. És el pas previ a determinar si llunejarà la bandera verda, groga o vermella.
3: Solemos llegar siempre antes, entre las 8:30 y las 9 de la mañana, ya estamos entrenando, y vamos viendo la calidad del agua, cómo está el día, cómo se presenta, si hay algo de corrientes, si hay algún tipo de corrientes así bastante peligrosas, si hay oleaje, si hay medusas...
0: La funció més desconeguda dels i les socorristes és la prevenció. Periòdicament recorren al litoral i parlen amb usuaris de la platja per donar consells de seguretat.
3: Siempre intentamos tener una buena vigilancia, una vigilancia activa, bajar mucho de la silla, hablar mucho con los usuarios, y aquí cada vez estamos cubriendo más distancias. O sea, estamos acortando distancias, con lo cual nos es más fácil detectar a una persona que esté en algún problema.
0: Malgrat que qualsevol persona pot patir un incident a la platja, els socorristes es fixen especialment en els col·lectius més vulnerables, nens i majors d'edat.
3: Los niños, porque al fin y al cabo empiezan a jugar con las olas, empiezan a confiarse con el mar y empiezan a meterse en sitios donde si no hay una vigilancia o algo, una prevención que nosotros hemos hecho nosotros. Sobre todo nos focalizamos mucho más en lo que son niños y personas mayores que tienen una movilidad más reducida y tal. Nosotros también detectamos el tipo de usuario que viene una vez entra al agua. Porque nosotros ya vemos cómo se mueve en el agua, cómo actúa, qué patrones... La mayoría de los patrones se suelen repetir también, ese tipo de usuarios que al fin y al cabo pues les nota una vez entran al agua que no saben nadar.
0: Les hores de més risc a la platja solen ser les de més calor. Des de les 11 a les 4 de la tarda és quan es concentra més gent a l'aigua. És en aquests moments en què cal extremar la precaució per evitar haver de necessitar un socorrista. Arribem pràcticament al punt d'un quart de dues, moment de fer una pausa publicitària i tornem de seguida.
4: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
5: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
6: Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món.
7: Qui descobrirà tresors a tocar de casa.
6: Qui omplirà la galeria de mil moments.
7: Qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
6: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
7: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
6: Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag #ElPratPelMón2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
8: Participa i les teves fotos poden tenir premi. Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.

The blues is alright. Roots Blues Radio is on your programa The Blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per el prat.digital/radio.

0: Cultura.
1: El teatre Poliorama ha estrenat La Truita, una comèdia que tracta com en una situació tan quotidiana com és un dinar familiar es posen sobre la taula certs temes d'interès a la societat actual relacionats amb la identitat, els rols de gènere o els prejudicis. Es tracta d'una peça teatral que suposa un dels èxits de la temporada i a més compta amb talent pretenc entre el seu elenc, més concretament l'actor Arnau Puig.
2: És una família d'un matrimoni que quan es va jubilar va decidir doncs, deixar la ciutat i obrir un forn de pa en un poblet de Catalunya. I les filles s'han quedat a Barcelona. Llavors les filles venen a dinar. Es retreuen moltes coses de la vida que han portat. I s'ajunten per celebrar els 65 anys del pare. Conflicte n'hi ha molts. Conflictes generacionals, relacions fills i pares, relacions de parella i després una miqueta que és el desencís de la joventut d'avui en dia i també desencís de les persones grans. És un dinar que comença amb certa tensió i la cosa es va ennegrint.
1: Una obra que, segons l'actor, genera una muntanya russa d'emocions als seus espectadors, passant de la riallada a les llàgrimes en qüestió de minuts.
2: La gent riu molt perquè es passa, no vull fer spoilers, però més d'una hora rient i després acaba plorant, perquè l'obra doncs, és com la vida, que tenim moments de felicitat, tenim moments de molt d'humor, de bromes, de comicitat, i de sobte, per alguna cosa, tenim problemes que no han estat ben tancats i explota. És una relació familiar portada a l'extrem, perquè és una obra de teatre, però sí, la vida és així, de vegades estem dinant i de sobte algú fa un comentari que no senta bé i de sobte doncs se arma la de Dios.
1: Entre l'elenc, personalitats com Emma Vilarasau, Jordi Buixaderas o Sara Espígol, que faran costat Arnau Puig en aquesta obra de teatre que ja es poden adquirir entrades al Poliorama. Esports. I moment ara de repassar els esports.

0: 9 segons i 16 centèsimes, que suposa una marca personal, torna a fer el rècord català i assoleix la mínima per anar a l'Europeu de Birmingham d'aquest any de 2026. Minuts després de la cursa, Javier Llorente ha valorat molt positivament, com no podia ser d'una altra manera, aquesta marca aconseguida.
1: Sí, la verdad que no pensaba hacer esta marca, sabía que estaba entrenando muy bien y que estaba para hacer una buena carrera, pero hasta que no la haces no te lo crees.
0: Un temps que encara podia haver estat millor perquè el pretenc ha topat amb la darrera tanca. Tot i això, es mostra satisfet pel resultat aconseguit i és conscient que hi ha encara marge de millora.
1: Me da rabia porque se me ha ido un pelín la carrera a l'última valla, pero así también por la fatiga de la carrera.
0: La propera cita és del pretenc, serà en el proper campionat d'Espanya absolut d'atletisme a l'estadi de Ciutat de Màlaga, que celebra el proper cap de setmana. Per tant, doncs, una nova cita on veurem si el pretenc encara és capaç de millorar aquest 49-16.
2: El temps. I moment ara de repassar la previsió meteorològica per les pròximes hores. Ho fem amb el Luis Mi Pérez. Luis Mi, bon dia.
3: Bon dia, la setmana feinera s'està acabant amb molta tranquil·litat i amb una situació completament estiuenca, bàsicament temperatura més elevada a les comarques de Ponent, de la Catalunya Central o en alguns indrets de Girona, aquí amb una humitat més baixa i arran de mar, també a gran part del prelitoral, aquesta temperatura no s'anirà enfilant tant, no serà extrema, però en canvi la humitat sí que és molt més elevada i per tant la xafogor és immensa, una situació ja diem clarament del mes de juliol. Aquestes temperatures màximes que avui arribaran a fregar els 37-38 graus en alguns indrets del Pla de Bages, també del Segrià o cap a la comarca del Gironès, amb alguns núvols poc importants arran de mar, sobretot a l'Ebre, i aquesta tarda algun núvolot cap a l'Alt Ripollès per una banda i també cap a la Terra Alta per una altra, indrets fins i tot on tindrem algun remet. Molt poca cosa. El cap de setmana es presenta de rigorós estiu, molta xafogor, costarà dormir una altra vegada, i de pluges poquetes, si de cas el diumenge a la tarda algun xafaguet cap a l'Alt Pirineu.
2: I quin és l'estat i la previsió per les pròximes hores també a la costa?
3: Aquesta situació que continua dominada per vent més aviat de xaloc, per bé que en la Costa Brava Nord teníem tramuntana fins fa poca estona. Això ha tornat a remenar una mica l'estat marítim en aquesta zona del nord de Girona, però estarem parlant ja a les immediates hores de més calma. Sí que quedarà un palet de ressaca, un palet de mar llarga, un palet de mar de fons, per tant, amb aquestes corrents en el cas gironí, especialment del Cap de Begur cap al nord. A la costa sud, costa central, vent encara de xaloc fluix, serà més important ja a terra ferma i, per tant, en aigües marítimes el temps serà força plàcid i sense grans corrents de vent, tampoc de mar. Una temperatura força xafogosa. Costarà dormir, de fet, aquesta propera nit i també les properes nits i matinades, amb tardes al voltant dels 30 graus, bones condicions pel bany, aigua del mar entre 26 i 29 graus, un brou, i també aquests vents que, sobretot els matins ja avançats i els migdies, aniran girant cap a xaloc. N'estem pendents a la xarxa.
2: Ho seguirem de ben a prop, gràcies.

0: Fins aquí l'informatiu migdia d'avui divendres 17 de juliol. Nosaltres tornem amb els butlletins informatius a les 5, a les 6 i a les 7. Que tinguin molt bona tarda i gràcies per la confiança.
1: Ei, ei, ei! I recordeu, aquest estiu, allà on aneu, porteu-vos una bona foto de tornada.
2: Ja sigui d'un viatge, d'un concert, d'una excursió o d'un racó del Prat. Compartiu-la a Instagram amb el hashtag ElPratPelMón2026 i participeu al concurs fotogràfic de l'estiu.
1: Podeu presentar les vostres fotografies fins al 30 d'agost i optar als premis increïbles d'aquesta nova edició.
3: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgulló receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a banksang.net/donar.
4: El reafter de los domingos se llama Dance Tour. En el Prat Radio, cada domingo, de 3 a 5 de la tarde, la fiesta continúa. No acaba el fin de

The blues is alright. Roots Blues Radio is on your programa The Blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per el prat.digital/radio.

0: Time for DJ.
1: Sábado. En el 107.2 de Radio Despí y en el 91.6 del Prat Radio.
2: L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa més.

0: Vinga, home, tots contents. Jo sí que estic content aquest Nadal. Vinga, home, au, au, au, passa, au. Vinga, home, au. Fora.
1: Estem rodant. Més. Tot, fora cotxe, mula.
2: Ara.
1: Molt bé. Venga. Stop. Venga, sigue. Vale, sortim. Música.
3: Està, però no surt.
1: Música.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Oriol Junqueras aterra a Madrid per exigir als tribunals que apliquin plenament la llei d'amnistia després de l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
2: Porque una ley no se mide solo por su aprobación, sino también por su aplicación. Para intentar acusarnos de malversación, tuvo que inventar un delito de malversación pensada del cual solo podíamos defendernos si conseguíamos demostrar que nunca habíamos pensado en la posibilidad de hacerlo.
0: Junqueras s'ha reunit amb els seus grups parlamentaris, tant al Congrés com al Senat, i ha reclamat una aliança dels partits que van fer possible la investidura per tal de salvar la legislatura i evitar l'alternativa de la dreta. És divendres 17 de juliol de 2026 i tenim més titulars. El Memorial Democràtic recupera dades inèdites de 37.000 catalans en una recerca sobre les milícies antifeixistes. Sònia Kerr.
3: És informació rescatada dels papers de Salamanca, inclosa ara en base de dades, coincidint amb el 90è aniversari de l'aixecament militar que va desembocar en la Guerra Civil. L'autor de l'estudi, Gonzalo Berger, n'explica l'objectiu.
4: El que fa és permetre traçabilitat de vides, que ens permet aprofundir més en resseguir aquestes històries, en destacar la seva projecció vital i en donar-los visibilitat.
0: Només els veïns de dues de les 8 finques desallotjades per l'esvoranc de la línia 9 del metro de Barcelona podran tornar a casa dilluns.
3: La resta d'afectats hauran d'esperar que acabin les comprovacions del terreny, cosa que passarà de manera gradual. Mentrestant, continua la injecció de ciment a l'esvoranc.
0: La inversió de l'Estat a Catalunya creix els darrers anys, però es manté a la meitat que Madrid, segons xifres d'Hisenda.
3: Justament avui, AENA ha anunciat una inversió de 153 milions d'euros per a la remodelació integral de la T2 de l'aeroport del Prat. És la reforma més gran de la terminal des dels Jocs Olímpics del 92.
0: I avui també us explicarem una troballa excepcional que s'ha fet a Muià. Han localitzat dos esquelets de rinoceron sencers de fa 200.000 anys, els únics exemplars documentats en tota la península. En cultura, Barcelona i Valls són l'escenari escollit per celebrar la primera Bienal Robert Gerhard.
3: Impulsada per la fundació que porta el nom del músic ballent i per l'auditori, la trobada vol posar en valor la figura del compositor a través de concerts i conferències.
0: Els esports, Toni Castro, el Barça ultima els preparatius per tancar l'acord amb Karim Adeyemi.
5: L'alemany ja és a Barcelona, on ahir va passar proves mèdiques. L'extrem de 24 anys sí que el curs passat va jugar al Borussia Dortmund, signarà contracte fins al 2031. Per contra, Marc-André Ter Stegen, que està a punt de marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam.
0: I volem saber què ens espera en termes de calor de cara a avui i també al cap de setmana. Luismi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. La setmana feinera s'està acabant amb molta tranquil·litat i amb una situació completament estiuenca. Bàsicament, temperatura més elevada a les comarques de Ponent, de la Catalunya Central o en alguns indrets de Girona, aquí amb una humitat més baixa i arran de mar, també a gran part del prelitoral. Aquesta temperatura no s'anirà enfilant tant, no serà extrema, però en canvi la humitat sí que és molt més elevada i per tant la xafogor és immensa, una situació, ja diem, clarament del mes de juliol. Aquestes temperatures màximes que avui arribaran a fregar els 37-38 graus en alguns indrets del Pla de Bages, també del Segrià o cap a la comarca del Gironès, amb alguns núvols poc importants arran de mar, sobretot a l'Ebre, i aquesta tarda algun núvolot cap a l'Alt Ripollès per una banda i també cap a la Terra Alta per una altra. Indrets fins i tot on tindrem algun remet. Molt poca cosa. El cap de setmana es presenta de rigorós estiu, molta xafogor, costarà dormir una altra vegada i de pluges poquetes, si de cas el diumenge a la tarda algun xafaguet cap a l'Alt Pirineu. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Esquerra Republicana redobla la pressió perquè la judicatura espanyola apliqui plenament la llei d'amnistia als condemnats i processats per l'1 d'octubre, tot just l'endemà de l'aval de la llei per part del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El líder del partit, Oriol Junqueras, s'ha reunit amb els seus grups parlamentaris al Congrés i al Senat i ha aprofitat també una conferència a Madrid per instar una suma de forces dels partits que van fer possible la investidura per tal de salvar la legislatura i evitar l'alternativa de la dreta. Lluís Mata.
7: En un acte del Fòrum Nova Economia i acompanyat per la cúpula d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras ha alertat que les reticències dels tribunals espanyols com el Suprem i el Constitucional d'aplicar la llei d'amnistia continuen atemptant contra la qualitat democràtica de l'Estat, malgrat que la justícia europea li hagi esmenat la plana amb la sentència d'ahir. Junqueras ha definit Espanya com l'únic país on hi ha penes sense que hi hagi delictes per una judicatura amb clars interessos partidistes.
2: A pesar del pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de ayer, La amnistía sigue siendo una victoria incompleta, porque una ley no se mide solo por su aprobación, sino también por su aplicación. Para intentar acusarnos de malversación, tuvo que inventar un delito de malversación pensada, del cual solo podíamos defendernos si conseguíamos demostrar que nunca habíamos pensado en la possibilitat de fer-lo.
7: Preguntat pel paper d'Esquerra Republicana davant dels creixents casos de corrupció que afecten el PSOE, Junqueras ha admès que se senten decebuts però ha garantit el suport al govern de Pedro Sánchez per completar una legislatura que faci possible reptes de transcendència com els pressupostos, el nou model de finançament i la condonació del deute del Fons de Liquiditat Autonòmica. En aquest sentit, el líder republicà ha instat Junts i la resta de partits que han facilitat la investidura a no deixar caure el govern per barrar el pas al PP i Vox.
2: En esto estamos llamados a participar todas las fuerzas de tradición democrática, progresista, mínimamente progresista, un poco progresista, a veces progresista, todos, porque la alternativa es un monstruo que ja hemos conocido en otros momentos de la historia.
7: Junqueras ha alertat de l'amenaça creixent que veu en l'ascens meteòric de l'extrema dreta d'Aliança Catalana i no ha descartat estratègies conjuntes dels republicans amb Junts després de les eleccions municipals per evitar que governin.
0: No deixem la política i atenció a aquestes xifres perquè el Memorial Democràtic ha recuperat dades inèdites de 37.000 catalans en una recerca sobre les milícies antifeixistes. És informació rescatada dels papers de Salamanca i inclosa ara en format de base de dades i dedicada a aquestes persones que van combatre el feixisme de manera voluntària. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. La major part de la informació s'extreu dels justificants dels pagaments que la Generalitat va fer als milicians als anys 36 i 37. I és que l'autor de la investigació, el doctor en Història per la Universitat de Barcelona, Gonzalo Berger, ha explicat que els milicians antifeixistes eren tots voluntaris i per evitar infiltracions els calia un aval d'algun partit polític.
9: Havies d'anar amb una signatura avalada i havies de demostrar que pertanyies a algun dels partits del Front Popular. Perquè té una lògica, hi ha una infiltració molt gran de gent de dretes, hi ha una certa depuració social també. Clar, això ens dona un perfil polític, si volem dir-ho així, de les milícies.
8: El 39% eren de la CNT, una quarta part del SUC, el 10% d'Esquerra Republicana i un 6% del POUM. Berger ha destacat que unes 1.500 dones van apuntar-s'hi. Considera que, malgrat ser només el 5%, tenien molt de mèrit.
9: Bé, no se les esperava ni se les volia, i que aquest conjunt de dones doncs van decidir també entomar el cop d'estat donant un pas més endavant.
8: La base de dades de les milícies antifeixistes és un projecte compartit entre l'Arxiu Nacional i el Memorial Democràtic perquè la informació arribi a més gent.
0: Una investigació que s'ha fet pública coincidint amb el 90è aniversari de l'alçament militar que va desembocar en la Guerra Civil. El 17 de juliol de 1936 arrencava la revolta contra el govern de la Segona República a Tetuán, Ceuta, Melilla i les Canàries. Els companys de Ràdio Ciutat de Badalona han parlat amb historiadors locals per tal de contextualitzar aquesta efemèride. Ràdio Ciutat de Badalona, Sergi Crusells.
10: El 17 de juliol de 1936, les tropes de l'antic protectorat espanyol del Marroc es van alçar per enderrocar el govern del Front Popular, el qual havia guanyat les eleccions al febrer del mateix any. La seva idea és que seria un cop d'estat sanguinari però ràpid i que comptarien amb el suport de gran part de la població. El cop no va triomfar tot arreu, però sí que va suposar el col·lapse de les institucions. Així ho expliquen els historiadors Joan Villarroya i Jordi Albadalejo.
11: Va triomfar, per exemple, doncs, a Saragossa, a Burgos, a Valladolid, però, per exemple, va fracassar a Barcelona, a Madrid, a València. El cop d'estat fracassa, però tampoc el govern de la República va poder acabar del tot amb aquestes sublevacions.
12: Aquest aixecament militar i aquest trencament de les institucions i de l'administració va generar també armes al carrer i que va provocar un procés revolucionari a la rereguarda, sobretot de Catalunya.
10: A partir d'aquí, el territori de l'estat espanyol es divideix en dos bàndols amb uns ideals polítics i socials totalment antagònics, el que donarà pas a la Guerra Civil que s'allargarà fins al 1939 amb la victòria dels sublevats.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Dilluns vinent podran tornar ja a casa els veïns de dos edificis afectats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro al barri de Sant Gervasi, a Barcelona. Serà després de 10 dies desallotjats.
3: Les properes setmanes ho aniran fent de manera esglaonada la resta de veïns un cop vagin acabant les comprovacions sobre el terreny.
0: El govern aprovarà dimarts ajudes econòmiques pels ciutadans i també els comerciants afectats. Esther Minguell, bon dia.
13: Bon dia. Es tracta dels veïns d'11 pisos i 4 locals dels blocs 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles. Aquest cap de setmana se'ls facilitarà la documentació tècnica i els certificats que acrediten que el retorn és segur. Són dos dels 8 edificis desallotjats i es calcula que el veïnat del bloc número 54 del mateix carrer podrien ser els propers a tornar la setmana vinent un cop s'hagi comprovat l'estabilitat. Pilar Díaz és la delegada del govern a Barcelona.
14: És important fer la feina molt a fons per la seguretat de les persones. De manera gradual, ara tindrem dos. Podria ser que en una setmana torni algun edifici més i deixem treballar, perquè també no només tenim feines d'inspecció i auscultació, sinó també de tractament del terreny per estar segurs, no al 100%, al 150%.
13: La Generalitat assegura que en les inspeccions no s'han detectat problemes estructurals en cap dels edificis desallotjats, tot i l'aparició de noves esquerdes que han denunciat alguns dels veïns. Els edificis del carrer Teodora Lamadrid, que són els més propers a l'Esvoranc, trigaran més a acollir els veïns perquè hi continuen els treballs de consolidació amb la injecció de ciment. L'Ajuntament manté el punt d'informació per atendre les persones desallotjades i de cara a dimarts el govern aprovarà mesures econòmiques perquè veïns i comerciants puguin fer front a les despeses.
0: Ens situem ara a l'Alt Camp, ja que l'alcalde d'Aiguamúrcia fa una crida a la responsabilitat ciutadana després dels 5 incendis que han cremat a la zona en només una setmana. Uns incendis, recordem, que se sospita que són provocats. Un estiu negre que ha obligat, a més, a doblar la vigilància per aquesta qüestió. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
15: La hipòtesi per la qual es treballa és que l'incendi podria haver estat presumptament provocat, però no es descarta qualsevol altre escenari. L'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, ha destacat que s'estan investigant en les causes de l'incendi i que des de l'Ajuntament es fa una crida a la calma i a la responsabilitat, però demana als ciutadans tenir els ulls ben oberts.
16: Calma, però atents. Hem d'estar atents, hem de tindre els ulls ben oberts. Els pobles ens coneixem tots, ens coneixem per on ens movem, sabem de qui és cada tros de pam de terra. Si veiem qualsevol cosa, sisplau, trucar ràpidament al 112 i es mobilitzarà tots els agents que tenim.
15: Des de diumenge passat s'ha doblat la vigilància als termes d'Aiguamúrcia, Pontons i Querol per tal d'evitar noves revifalles de l'incendi. Recordem que van cremar-se fins a 143 hectàrees i el darrer foc van portar-se 1,5 hectàrees. La principal hipòtesi per la qual es treballa és que l'incendi hauria estat provocat i que es troben a la cerca de les causes dels múltiples focs.
0: Avui hi ha 33 localitats amb risc extrem d'incendi forestal i 196 més en nivell molt alt. Amb aquesta situació ambiental es fa especialment necessari regular l'accés al medi natural. A partir de demà ja es podran utilitzar els dos aparcaments que s'han habilitat per controlar l'accés als espais de bany de les Olles, a Horta de Sant Joan i Bot, a la Terra Alta. Canal T, Martí Carot.
17: L'accés a les Olles continuarà sent lliure, però l'aparcament només es podrà utilitzar amb reserva prèvia. La regulació parteix d'un estudi de capacitat de càrrega que conclou que l'espai no hauria d'acollir més de 100 persones al mateix temps. En alguns dies de l'estiu passat se'n van arribar a concentrar prop de 400. Per adaptar-se a este límit, els ajuntaments d'Horta de Sant Joan i Bot han habilitat aparcaments regulats que s'hauran de reservar a través d'una aplicació mòbil. Xavi Fortuño, alcalde d'Horta de Sant Joan, i Núria Mulet, alcaldessa de Bot.
18: Com a molt, no hauríem de sobrepassar mai les 100 persones al mateix moment, i sobre això nosaltres establim uns aparcaments, perquè l'entrada a l'espai és lliure, com si diguéssim, si un ve caminant o d'això, però podem corregir los aparcaments.
19: El cost de l'aparcament és de 5 euros per la franja de matí, de 10 a 2, i de 5 euros per la franja de tarda, de 3 a 7. Llavors, per part dels ajuntaments, aquí el que farem és fer revisions de que els cotxes que hi han aparcats, les matrícules coincideixen en els cotxes que han fet la reserva prèviament per aquest aplicatiu.
17: Els Mossos d'Esquadra i els agents rurals vetllaran pel compliment de la normativa, especialment en un període del risc d'incendi forestal.
1: Notícies en xarxa.
0: La inversió de l'Estat a Catalunya ha crescut els darrers anys, però es manté a la meitat que Madrid. Així ho posen de manifest les dades de la intervenció general que el Ministeri d'Hisenda ha enviat avui als grups polítics al Congrés.
3: En total, durant el 2025, els diners executats van ser d'uns 1.300 milions d'euros al 2025 i la meitat corresponen a DIF, l'ens gestor de les infraestructures ferroviàries. La inversió rebuda significa la meitat del pes de Catalunya en el producte interior brut de l'Estat.
0: Justament avui AENA ha anunciat que invertirà 153 milions d'euros en 4 anys per a la remodelació integral de la T2 a l'aeroport del Prat fins al 2031. El projecte, que inclou la integració del mòdul A i una nova porta d'entrada, suposa la reforma més gran que afronta la terminal des dels Jocs Olímpics del 92. Esplugues Televisió, Pau Garrido.
20: L'empresa preveu una despesa de més de 150 milions d'euros entre els anys 2027 i 2031 i que busca remodelar tota la terminal. Una de les actuacions més importants serà la reobertura i la plena integració del mòdul A, que actualment només s'utilitza per arribades. Pel que fa a l'interior, es remodelarà el sostre, la façana per donar més llum i es construirà un voladís per ampliar la zona d'espera prèvia als controls de seguretat. Segons la directora de l'aeroport, Eva Valenzuela, aquestes obres no afectaran ni el volum ni a la qualitat del servei.
21: El repte que té és cosir totes aquestes evolucions de la terminal i adaptar-la a les necessitats que tinguem en quant a capacitat, en quant a qualitat, experiència del client.
20: Pel que fa a la part d'exterior, es construirà un eix de vegetació que servirà com a transició entre la terminal i el pàrquing i es desenvoluparà un hotel de 4 estrelles i prop de 300 habitacions.
0: Els municipis nuclears celebren l'informe favorable del Consell de Seguretat Nuclear a la pròrroga de la central d'Almaraz fins al juny del 2030. De fet, confien que el fet que la central pugui continuar funcionant amb garanties de seguretat faci que el govern espanyol autoritzi la renovació d'altres centrals. Consideren que és una decisió clau per garantir l'estabilitat de la xarxa elèctrica. Videoescó Televisió, Roser Jordà.
22: El futur de les centrals nuclears espanyoles ha fet un pas endavant. El seu president, Pedro Sánchez Llebra, ha assegurat que l'informe confirma el que l'entitat ha defensat des del principi, que Almaraz pot continuar funcionant amb totes les garanties de seguretat.
23: Exigen que se haga con seguridad, pero una vez que la seguridad queda garantizada y avalada por el Consejo de Seguridad Nuclear, no tiene ningún sentido que prescindamos de estas plantas que son tan importantes, no para únicamente para los municipios que estamos en el entorno nuclear.
22: Des d'Ascó, l'alcalde Miquel Àngel Ribes considera que aquest aval tècnic és un precedent molt important per al futur de la resta de centrals nuclears espanyoles. Però la decisió definitiva correspon al govern espanyol. Serà el Ministeri per a la Transició Ecològica qui haurà d'autoritzar o no la renovació d'explotació d'Almaraz, una resolució que també pot marcar el futur de les centrals d'Ascó, previstes al calendari de tancament per als anys 2030 i 2032.
0: Del sud al nord de Catalunya, la Seu d'Urgell estrenarà l'any 2027 un nou centre de salut mental que acollirà usuaris de tot l'Alt Pirineu i d'Andorra. Les obres avancen a bon ritme i es preveu que l'equipament entri en funcionament a principis d'any. Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
24: El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha participat en una visita a les obres que ja estan força encarrilades i ocupen tota una ala de l'edifici del seminari de la Seu. Espadaler destaca que, a banda de donar resposta als pacients de salut mental, el nou servei suposarà la creació de força llocs de feina.
25: De qualitat i proximitat, això ens sembla molt, molt important, i una aposta també pel territori, que és anar vertebrant doncs, tot aquest territori del Pirineu i del Pirineu Iran i tenir doncs, equipaments de qualitat com aquest, que no només atendran a les persones d'una manera digna, posant-les evidentment doncs, al centre, sinó que generaran ocupació, generaran llocs de treball.
24: A la fase inicial es preveu que el centre aculli 54 residents, la majoria d'ells 44 concertats per Andorra mitjançant un conveni amb el Bisbat d'Urgell. Quan el complex arribi ja a ple rendiment, s'espera que podrà albergar prop d'un centenar d'usuaris d'arreu del Pirineu català i del Principat.
0: I atenció a aquesta troballa, han localitzat dos esquelets de rinoceron sencers de fa 200.000 anys a Mollà. Es tracta dels únics exemplars documentats en tota la península Ibèrica i els han trobat investigadors de la Universitat Rovira i Virgili i de l'IFES Cerca, a la cova de les Teixoneres de Mollà. Ona Codinenca, Gemma Permanyer.
26: Els esquelets s'han trobat sencers i se sumen als dos únics exemplars d'aquesta espècie que hi ha al món, una cria a Astúries i un altre animal al nord d'Alemanya. La cova és probable que actués com una trampa natural pels animals. Jordi Rossell és l'investigador d'aquest projecte.
27: No ho sabem com van arribar. Sabem que probablement la cova els va servir com a trampa natural. No sabem si és que van caure pel penya-segat i després es van matar i van rodar fins al petit llac que hi havia dins de la cova, o si van entrar ells per voluntat pròpia per veure i van quedar enfangats, això no ho podem saber encara. El que sí sabem és que van arribar amb carn.
26: A partir de la troballa, els arqueòlegs estudiaran com vivien i com es desenvolupaven els rinocerons, que pesaven 2,5 tones. Al seu voltant també hi han trobat eines i en destaca una punta de llança de la mateixa època, feta a Mos, que tampoc té precedent.
0: I és moment per a la cultura. Barcelona i Valls són l'escenari escollit per celebrar la primera Bienal Robert Gerhard, impulsada per la Fundació que porta el nom d'aquest músic vallenc i també per l'Auditori. La trobada vol posar en valor la figura del compositor a través de concerts i de conferències. David Navarro, bon dia.
28: Bon dia. Robert Gerhard va ser un compositor que va néixer a Valls a finals del segle XIX i que es va implicar en el pensament d'avantguarda del seu temps, traslladant-lo a la seva creació musical. La Bienal, que es farà del 30 de setembre al 22 de novembre, té com a primer objectiu posar en valor una figura, segons ha dit el director de l'Auditori, Víctor Medem, capdalt per a la música de Catalunya.
2: Aquesta feina de difusió s'ha de fer a través dels concerts, perquè només escoltant la música de Gerard és com al final podrem convèncer de la seva importància.

0: Concerts i classes magistrals, hi haurà lloc per a grups d'avantguarda com Crossing Lines.
1: Sant Boi de Llobregat ja escalfa motors per a una nova edició del Festival Altaveu. De l'11 al 13 de setembre, la ciutat tornarà a convertir-se en punt de trobada de la música d'autor i de les propostes emergents.
2: Enguany, la programació posa el focus en el diàleg entre tradició i futur, en noms històrics com Los Sirex o 091, que compartiran cartell amb artistes de la nova escena.
1: Ràdio Sant Boi, Albert Vilà.
3: El cartell d'aquest 2026 compta amb grups com els barcelonins Los Sirex o el grup osonenc d'en Pere Albo i el Convoy. L'organitzador del festival, el santboià Víctor Partido, explica què fa especial aquesta 37a edició.
4: Jo crec que al final el que trobem és una reivindicació de llegat de tot allò que a vegades no ha tingut cabuda a la història de la música, però que ara, des de l'altaveu, reivindiquem com a una part important del llegat musical que ens impactarà aquí a Sant Boi. Grups com 091, que estan ubicats, no?, amb una lírica impressionant, Los Sirex amb la seva gira de comiat, propostes com Senyor Chinarro.
3: El Festival Altaveu es celebrarà de l'11 al 13 de setembre i tornarà a posar Sant Boi com a referent de la música alternativa del país.
1: L'Alt Empordà es converteix a partir d'avui en l'epicentre de la millor música clàssica, de la dansa i també de la lírica. El Festival de Peralada arrenca la seva edició més especial per celebrar els 40 anys d'història. Empordà Televisió, Juanma Buín.
5: El Festival de Peralada celebra una edició històrica. L'emblemàtic certamen de l'Alt Empordà bufarà les espelmes del seu 40è aniversari, fidel a les dues grans passions de la seva fundadora Carme Mateu, la dansa i la lírica. Avui divendres la soprano Armonella Jao i el tenor Benjamin Bergheim inauguren el festival a l'Església del Carme, amb un viatge per l'òpera italiana i francesa. Serà el tret de sortida d'un cartell de luxe que també portarà la veu lluminosa de la catalana Sara Blanc, el baix baríton Brian Terfel, i clourà a l'agost el mestre Jordi Savall, juntament amb Núria Rial. 4 dècades d'excel·lència artística en un escenari únic sota les estrelles.
1: I encara en cultura, aquesta nit el Festival Grec commemora el 50è aniversari a la Sagrada Família. Ho fa amb l'espectacle Arrels de Llum. Es tracta d'un recorregut sonor que viatja des del segle XIV fins al XXI.
2: Les veus del cor Cererols, dirigit per Marc Díaz, es fusionaran amb les de les cantants Lídia Pujol i Maria Arnal. El concert es pot veure en directe a les 10 de la nit a BTV i a la plataforma d'aquesta casa, la xarxa Més. A partir de 11:15 es podrà veure en diferit a les televisions locals.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. El Barça ultima els preparatius per tancar l'acord amb Karim Adeyemi.
6: Bon dia, Marta. L'alemany ja és de Barcelona, on ahir va passar proves mèdiques. L'extrem de 24 anys i que el curs passat va jugar al Borussia Dortmund signarà contracte fins al 2031. Per contra, qui és a punt de sortir és Marc-André Ter Stegen, el porter que ja no es va entrenar ahir amb l'equip, mentre negocia l'acord per marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam, on es retrobarà, per cert, amb l'exentrenador del Girona, Michel Sánchez. Mentrestant, continua l'estira i arronsa entre el Barça i l'Atlètic de Madrid pel traspàs de Julián Álvarez. Des del club madrileny reiteren que no acceptaran cap oferta del club blaugrana per l'argentí. Per cert, el Barça ha captat 105 milions d'euros amb una emissió de bons que reforça la seva liquiditat i evidencia una millora de la confiança dels mercats. A segona, el Girona i David López han arribat a un acord perquè el defensa barceloní continuï vestint la samarreta blanc i vermell. El futbolista va arribar Montilivi l'estiu del 2022, afrontarà per tant la cinquena temporada al Girona i està cridat a ser un dels jugadors que lideri el nou projecte de Quique Álvarez. I a la Lliga F, el Badalona Women ha fet oficial el fitxatge d'Izarne Sarazola, que arriba procedent del Nantes de la Lliga Francesa. Es tracta d'una defensa basca de 24 anys que torna a la Lliga F després d'haver jugat anteriorment amb la Real Societat.
7: Es un proyecto que me gusta mucho, creo que es un proyecto muy ambicioso y pues como jugadora estoy muy contenta de estar aquí. Pues volver a España, volver a competir en la Liga F y disfrutar del fútbol, que vengo de una lesión muy grave, y pues eso, volver a disfrutar y darlo lo mejor.
6: Més futbol. A la primera federació masculina, el Sant Andreu ha incorporat Carles Garrido, davanter que arriba cedit al Girona amb opció de compra. A la segona federació, el Barça Atlètic ha renovat el juvenil Àlex Campos fins al 2029 i el Girona B ha incorporat el davanter de la Real Societat Gex Goro Sabel. Per acabar, el Reus ha incorporat Vitaly Pentelei, defensa central, que arriba de l'OSPI. En canvi, el migcampista reusenc Ramon Folch no renovarà amb el Reus. El jugador de 36 anys posa el punt final a 3 temporades del club i un llegat inesborrable. Aleix Pérez, la nova ràdio de Reus.
8: Ramon Folk posa punt final a la seva etapa del

0: Reus Futbol Club Redis, un dels grans referents de futbol reusenc, ha decidit no renovar amb el club després de 3 temporades defensant la samarreta roig i negra. Tanca aquesta etapa amb un balanç de 78 partits disputat, prop de 6.000 minuts i 13 gols. Segons ha pogut saber la nova ràdio de Reus, el migcampista de 36 anys contempla seriosament la retirada del futbol. A més, tampoc es planteja ara per ara continuar vinculat al club en algun altre càrrec de responsabilitat. Passi, el que no canviarà és el llegat del reusenc. Al llarg de la seva trajectòria ha disputat 171 partits a segona divisió.
1: En bàsquet, el Barça ha posat la directa amb els fitxatges i ha anunciat aquest migdia la cinquena incorporació de l'estiu. És del base uruguaià Agustín Ubal, que prové del Manresa.
2: Para mí es un placer poder volver. Siempre soñé con este momento, desde que me fui en 2023, si no me equivoco. Siempre quise volver y trabajé mucho para llegar acá y estoy muy contento, muy feliz, con mucha gana de empezar y nada, afrontar el reto, el desafío para mi vida y para mi carrera como tiene que ser.
1: I dos apunts, Marta, per acabar els esports. El Zodiac Club Natació Atlètic Barceloneta ha incorporat Francesco Di Fulvio, italià que prové del Pro Recco, i en handbol el Freiking Balomano Granollers ha quedat enquadrat en el grup E de l'EHF amb el Flensburg alemany, el Buzao romanès i l'Aua Santas Milanesa de Portugal.
3: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.

0: que...
1: L'animació en 2D és un procés artesanal fascinant que va dominar el cinema d'animació durant dècades. Una curiositat interessant és com es creava el moviment fluid fent servir cel·luloides transparents anomenats cel·les. Cada cel·la era una làmina de plàstic on es dibuixaven a mà els personatges o elements mòbils amb tinta i pintura. Aquestes cel·les es col·locaven sobre un fons estàtic, generalment pintat amb aquarel·la o amb guaix, i es fotografiaven un per un amb una càmera especial. Per aconseguir l'efecte de moviment, els animadors dibuixaven milers de cel·les amb lleugeres variacions, seguint la regla dels 24 fotogrames per segon. Per exemple, un personatge caminant requeria dibuixar cada posició de les cames i els braços en cel·les diferents. Per estalviar temps, elements com el cap o parts que no es movien es reutilitzaven en diversos fotogrames. Aquest procés era tan laboriós que grans estudis com Disney dividien el treball entre equips d'animadors, entintadors i pintors. Tot i la seva complexitat, aquesta tècnica va permetre crear obres mestres com Blancaneu al 1937, definint l'estètica clàssica de l'animació i deixant un llegat artístic perdurable. Aquesta tècnica va arribar a la televisió en dècades posteriors i era utilitzada per animar sèries com El Simpson fins a inicis del 2000, quan aquest procés va quedar obsolet davant les eines digitals.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Bon dia, són 2:15.
4: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
3: Oriol Junqueras aterra a Madrid per exigir als tribunals que apliquin plenament la llei d'amnistia després de l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
5: Porque una ley no se mide solo por su aprobación, sino también por su aplicación. Para intentar acusarnos de malversación, tuvo que inventar un delito de malversación pensada del cual solo podíamos defendernos si conseguíamos demostrar que nunca habíamos pensado en la posibilidad de hacerlo.
3: Junqueras s'ha reunit amb els seus grups parlamentaris al Congrés i al Senat i ha reclamat una aliança de partits que van fer possible la investidura per salvar la legislatura i evitar l'alternativa de la dreta. És divendres 17 de juliol de 2026 i tenim més titulars. El Memorial Democràtic recupera dades inèdites de 37.000 catalans en una recerca sobre les milícies antifeixistes. Sònia Kerr.
6: És informació rescatada dels papers de Salamanca, inclosa ara en base de dades. Coincidirà amb el 90è aniversari de l'aixecament militar que va desembocar en la Guerra Civil. L'autor de l'estudi, Gonzalo Berger, n'explica l'objectiu.
7: El que fa és permetre traçabilitat de vides, que ens permet aprofundir més en resseguir aquestes històries, en destacar la seva projecció vital i en donar-los visibilitat.
3: Només els veïns de dues de les 8 finques desallotjades per l'esvoranc de la línia 9 del metro de Barcelona podran tornar a casa dilluns.
6: La resta d'afectats hauran d'esperar que acabin les comprovacions del terreny, cosa que passarà de manera gradual. Mentrestant, continua la injecció de ciment a l'esvoranc.
3: La inversió de l'Estat a Catalunya creix els darrers anys, però es manté a la meitat que a Madrid, segons xifres del Ministeri d'Hisenda.
6: Justament avui han anunciat una inversió de 153 milions d'euros per a la remodelació integral de la T2 de l'aeroport del Prat. És la reforma més gran de la terminal des dels Jocs Olímpics del 92.
3: I avui també us explicarem una troballa excepcional que s'ha fet a Muià. Ha localitzat dos esquelets de rinoceron sencers de fa 200.000 anys, els únics exemplars documentats en tota la península. En cultura, Barcelona i Valls són l'escenari escollit per celebrar la primera Bienal Robert Gerhard.
6: Impulsada per la fundació que porta el nom del músic ballent i la per l'auditori, la trobada vol posar en valor la figura del compositor a través de concerts i conferències.
3: En esports, Toni Castro, el Barça ultima els preparatius per tancar la amb Karim Adeyemi.
8: L'alemany ja és a Barcelona, on ahir va passar proves mèdiques. L'extrem de 24 anys i que el curs passat va jugar al Borussia Dortmund signarà contracte fins al 2031. Per contra, Marc-André Ter Stegen és a punt de marxar, s'ha dit, a l'Ajax d'Amsterdam.
3: I volem saber com hem d'estar en termes de calor, tant avui com al cap de setmana. Luis Mi Pérez, bon dia.
9: Bon dia. La setmana feinera s'està acabant amb molta tranquil·litat i amb una situació completament estiuenca, bàsicament temperatura més elevada. a les comarques de Ponent, de la Catalunya Central, o en alguns indrets de Girona, aquí amb una humitat més baixa i arran de mar, també a gran part del prelitoral. Aquesta temperatura no s'anirà enfilant tant, no serà extrema, però en canvi la humitat sí que és molt més elevada i, per tant, la xafogor és immensa, una situació, ja diem, clarament del mes de juliol. Aquestes temperatures màximes que avui arribaran a fregar els 37-38 graus en alguns indrets del Pla de Bages, també del Segrià, o cap a la comarca del Gironès, amb alguns núvols poc importants arran de mar, sobretot a l'Ebre, i aquesta tarda algun núvolot cap a l'Alt Ripollès per una banda i també cap a la Terra Alta per una altra. Indrets fins i tot on tindrem algun remet, molt poca cosa. El cap de setmana es presenta de rigorós estiu, molta xafogor, costarà dormir una altra vegada, i de pluges poquetes, si de cas el diumenge a la tarda algun xafaguet cap a l'Alt Pirineu. N'estem pendents a la xarxa.
3: El control de so Francesc Ávila, la redacció i coordinació Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts a 2:15.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Esquerra Republicana redobla la pressió perquè la judicatura espanyola apliqui plenament l'amnistia als condemnats i processats per l'1 d'octubre. Ho fa l'endemà de l'aval de la llei per part del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El líder del partit, Oriol Junqueras, s'ha reunit amb els seus grups parlamentaris al Congrés i al Senat i ha aprofitat també una conferència a Madrid per instar una suma de forces dels partits que van fer possible la investidura per tal de salvar la legislatura i evitar l'alternativa de la dreta. Lluís Mata.
10: En un acte del Fòrum Nova Economia i acompanyat per la cúpula d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras ha alertat que les reticències dels tribunals espanyols com el Suprem i el Constitucional d'aplicar la llei d'amnistia continuen atemptant contra la qualitat democràtica de l'Estat, malgrat que la justícia europea li hagi esmenat la plana amb la sentència d'ahir. Junqueras ha definit Espanya com l'únic país on hi ha penes sense que hi hagi delictes per una judicatura amb clars interessos partidistes.
5: A pesar del pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de ayer, la amnistía sigue siendo una victoria incompleta porque una ley no se mide solo por su aprobación, sino también por su aplicación. Para intentar acusarnos de malversación, tuvo que inventar un delito de malversación pensada del cual solo podíamos defendernos si conseguíamos demostrar que nunca habíamos pensado en la possibilitat de fer-lo.
10: Preguntat pel paper d'Esquerra Republicana davant dels creixents casos de corrupció que afecten el PSOE, Junqueras ha admès que se senten decebuts, però ha garantit el suport al govern de Pedro Sánchez per completar una legislatura que faci possible reptes de transcendència com els pressupostos, el nou model de finançament i la condonació del deute del Fons de Liquiditat Autonòmica. En aquest sentit, el líder republicà ha instat Junts i la resta de partits que han facilitat la investidura a no deixar caure el govern per barrar el pas al PP i Vox.
5: En esto estamos llamados a participar todas las fuerzas de tradición de democrática, progresista, mínimamente progresista, un poco progresista, a veces progresista, todos, porque la alternativa es un monstruo que ja hemos conocido en otros momentos de la historia.
10: Junqueras ha alertat de l'amenaça creixent que veu en l'ascens meteòric de l'extrema dreta d'Aliança Catalana i no ha descartat estratègies conjuntes dels republicans amb Junts després de les eleccions municipals per evitar que governin.
3: El Memorial Democràtic ha recuperat dades inèdites de 37.000 catalans en una recerca sobre les milícies antifeixistes. És informació rescatada dels papers de Salamanca i està inclosa ara en format de base de dades dedicada a aquestes persones que van combatre el feixisme de manera voluntària. Mon Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. La major part de la informació s'extreu dels justificants dels pagaments que la Generalitat va fer als milicians als anys 36 i 37. I és que l'autor de la investigació, el doctor en Història per la Universitat de Barcelona, Gonzalo Berger, ha explicat que els milicians antifeixistes eren tots voluntaris i per evitar infiltracions els calia un aval d'algun partit polític.
7: Havies d'anar amb una signatura avalada i havies de demostrar que pertanyies a algun dels partits del Front Popular. Perquè té una lògica, hi ha una infiltració molt gran de gent de dretes, hi ha una certa depuració social també. Clar, això ens dona un perfil polític, si volem dir-ho així, de les milícies.
11: El 39% eren de la CNT, una quarta part del PSUC, el 10% d'Esquerra Republicana i un 6% del POUM. Berger ha destacat que unes 1.500 dones van apuntar-s'hi. Considera que, malgrat ser només el 5%, tenien molt de mèrit.
7: Bé, no se les esperava ni se les volia, i que aquest conjunt de dones doncs, van decidir també entomar el cop d'estat donant un pas més endavant.
11: La base de dades de les milícies antifeixistes és un projecte compartit entre l'Arxiu Nacional i el Memorial Democràtic perquè la informació arribi a més gent.
3: La investigació s'ha fet pública coincidint avui amb el 90è aniversari de l'alçament militar que va desembocar la Guerra Civil. El 17 de juliol de 1936 arrencava la revolta contra el govern de la Segona República a Tetuán, Ceuta, Melilla i les Canàries. Els companys de Ràdio Ciutat de Badalona han parlat amb historiadors locals per contextualitzar aquesta efemèride. Ràdio Ciutat de Badalona, Sergi Crusells.
12: El 17 de juliol de 1936, les tropes de l'antic protectorat espanyol del Marroc es van alçar per enderrocar el govern del Front Popular, el qual havia guanyat les eleccions al febrer del mateix any. La seva idea és que seria un cop d'estat sanguinari però ràpid i que comptarien amb el suport de gran part de la població. El cop no va triomfar tot arreu, però sí que va suposar el col·lapse de les institucions. Així ho expliquen els historiadors Joan Villarroya i Jordi Albadalejo.
13: Va triomfar, per exemple, doncs, a Saragossa, a Burgos, a Valladolid, però, per exemple, va fracassar a Barcelona, a Madrid, a València. El cop d'estat fracassa, però tampoc el govern de la República va poder acabar del tot amb aquestes sublevacions.
14: Aquest aixecament militar i aquest trencament de les institucions i de l'administració va generar també armes al carrer i que va provocar un procés revolucionari al rereguarda, sobretot de Catalunya.
12: A partir d'aquí, el territori de l'estat espanyol es divideix en dos bàndols amb uns ideals polítics i socials totalment antagònics, el que donarà pas a la Guerra Civil que s'allargarà fins al 1939 amb la victòria dels sublevats.
3: Dilluns podran tornar a casa els veïns de dos edificis afectats per l'esvoranc produït per les obres de la línia 9 del metro al barri de Sant Gervasi, a Barcelona. Serà després de 10 dies desallotjats.
6: Les properes setmanes ho aniran fent de manera esglaonada la resta de veïns, un cop vagin acabant les comprovacions del terreny.
3: El govern aprovarà dimarts ajudes econòmiques tant per ciutadans com per comerciants afectats. Esther Minguell, bon dia.
15: Bon dia. Es tracta dels veïns d'11 pisos i 4 locals dels blocs 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles. Aquest cap de setmana se'ls facilitarà la documentació tècnica i els certificats que acrediten que el retorn és segur. Són dos dels 8 edificis desallotjats i es calcula que el veïnat del bloc número 54 del mateix carrer podrien ser els propers a tornar la setmana vinent, un cop s'hagi comprovat l'estabilitat. Pilar Díaz és la delegada del govern a Barcelona.
16: És important fer la feina molt a fons per la seguretat de les persones. De manera gradual, ara tindrem dos, podria ser que en una setmana torni algun edifici més i deixem treballar, perquè també no només tenim feines d'inspecció i auscultació, sinó també de tractament del terreny per estar segurs, no al 100%, al 150%.
15: La Generalitat assegura que en les inspeccions no s'han detectat problemes estructurals en cap dels edificis desallotjats, tot i l'aparició de noves esquerdes que han denunciat alguns dels veïns. Els edificis del carrer Teodora Lamadrid, que són els més propers a l'esvoranc, trigaran més a acollir els veïns perquè hi continuen els treballs de consolidació amb la injecció de ciment. L'Ajuntament manté el punt d'informació per atendre les persones desallotjades i de cara a dimarts el govern aprovarà mesures econòmiques perquè veïns i comerciants puguin fer front a les despeses.
3: L'actualitat ens porta avui de nou a l'Alcamp en relació als focs forestals. L'alcalde d'Aiguamúrcia ha fet una crida a la responsabilitat ciutadana després dels 5 incendis possiblement provocats que han cremat la zona en només una setmana. Un estiu negre que ha obligat a doblar la vigilància. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
17: La hipòtesi per la qual es treballa és que l'incendi podria haver estat presumptament provocat, però no es descarta qualsevol altre escenari. L'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, ha destacat que s'estan investigant en les causes de l'incendi i que des de l'Ajuntament es fa una crida a la calma i a la responsabilitat, però demana als ciutadans tenir els ulls ben oberts.
18: Calma, però atents. Hem d'estar atents, hem de tindre els ulls ben oberts. Els pobles ens coneixem tots, ens coneixem per on ens movem, sabem de qui és cada tros de pam de terra. Si veiem qualsevol cosa, sisplau, truca ràpidament al 112 i es mobilitzarà tots els agents que tenim.
17: Des de diumenge passat s'ha doblat la vigilància als termes d'Aiguamúrcia, Pontons i Querol per tal d'evitar noves revifalles de l'incendi. Recordem que van cremar-se fins a 143 hectàrees i el darrer foc van portar-se 1,5 hectàrees. La principal hipòtesi per la qual es treballa és que l'incendi hauria estat provocat i que es troben a la cerca de les causes dels múltiples focs.
3: I de fet el risc no baixa perquè avui hi ha 33 localitats amb risc extrem d'incendi forestal i 196 més estan en nivell molt alt. Amb aquesta situació ambiental es fa especialment necessari regular l'accés al medi natural. Això és el que estan fent a la Terra Alta, ja que a partir de demà es podran utilitzar ja els dos aparcaments que s'han habilitat per controlar l'accés als espais de bany de les Olles a Horta de Sant Joan i Bot. Canal T, Martí Carot.
19: L'accés a les olles continuarà sent lliure, però l'aparcament només es podrà utilitzar amb reserva prèvia. La regulació parteix d'un estudi de capacitat de càrrega que conclou que l'espai no hauria d'acollir més de 100 persones al mateix temps. En alguns dies de l'estiu passat se'n van arribar a concentrar prop de 400. Per adaptar-se a este límit, els ajuntaments d'Horta de Sant Joan i Bot han habilitat aparcaments regulats que s'hauran de reservar a través d'una aplicació mòbil. Xavi Fortunyo, alcalde d'Horta de Sant Joan, i Núria Mulet, alcaldessa de Bot.
20: Com a molt, no hauríem de sobrepassar mai les 100 persones al mateix moment, i sobre això nosaltres establim uns aparcaments perquè l'entrada a l'espai és lliure, com si diguéssim, si un ve caminant o d'això, però podem corregir los aparcaments.
21: El cost de l'aparcament és de 5 euros per la franja de matí, de 10 a 2, i de 5 euros per la franja de tarda, de 3 a 7. Llavors, per part dels ajuntaments, aquí el que farem és fer revisions de que els cotxes que hi han aparcats, les matrícules coincideixen en els cotxes que han fet la reserva prèviament per este aplicatiu.
19: Els Mossos d'Esquadra i els agents rurals vetllaran pel compliment de la normativa, especialment en un període d'alt risc d'incendi forestal.
0: Notícies en xarxa.
3: Entrem en matèria econòmica. La inversió de l'Estat a Catalunya ha crescut els darrers anys, però es manté a la meitat que a Madrid. Així ho posen de manifest les dades de la intervenció general que el Ministeri d'Hisenda ha enviat avui als grups polítics al Congrés.
6: En total, durant el 2025, els diners executats van ser d'uns 1.300 milions d'euros al 2025 i la meitat corresponen a DIF, l'engestor de les infraestructures ferroviàries. La inversió rebuda significa la meitat del pes de Catalunya en el producte interior brut de l'Estat.
3: Doncs justament avui AENA ha anunciat que invertirà 153 milions d'euros en 4 anys per a la remodelació integral de la T2 de l'aeroport del Prat. El projecte, que inclou la integració del mòdul A i també una nova porta d'entrada, suposa la reforma més gran de la terminal des dels Jocs Olímpics del 92. Esplugues Televisió, Pau Garrido.
22: L'empresa preveu una despesa de més de 150 milions d'euros entre els anys 2027 i 2031 i que busca remodelar tota la terminal. Una de les actuacions més importants serà la reobertura i la plena integració del mòdul A, que actualment només s'utilitza per arribades. Pel que fa a l'interior, es remodelarà el sostre, la façana per donar més llum i es construirà un voladís per ampliar la zona d'espera prèvia als controls de seguretat. Segons la directora de l'aeroport, Eva Valenzuela, aquestes obres no afectaran ni el volum ni a la qualitat del servei.
23: El repte que té és cosir totes aquestes evolucions de la terminal i adaptar-la a les necessitats que tinguem en quant a capacitat, en quant a qualitat, experiència del client.
22: Pel que fa a la part d'exterior, es construirà un eix de vegetació que servirà com a transició entre la terminal i el pàrquing i es desenvoluparà un hotel de 4 estrelles i prop de 300 habitacions.
3: Els municipis nuclears celebren la decisió del Consell de Seguretat Nuclear de prorrogar la vida de la central d'Almaraz fins al juny del 2030, considerant que el fet que s'hagi certificat que la central pot continuar funcionant amb garanties de seguretat els dona ales perquè el govern espanyol autoritzi la renovació d'altres instal·lacions. Consideren, a més, una decisió que és clau per garantir l'estabilitat de la xarxa elèctrica. Escolta la visió, Roger Jordà.
24: El futur de les centrals nuclears espanyoles ha fet un pas endavant. El seu president, Pedro Sánchez Llebra, ha assegurat que l'informe confirma el que l'entitat ha defensat des del principi, que Almaraz pot continuar funcionant amb totes les garanties de seguretat.
25: Exigen que se haga con seguridad, pero una vez que la seguridad queda garantizada y avalada por el Consejo de Seguridad Nuclear, no tiene ningún sentido que prescindamos de estas plantas que son tan importantes, no para únicamente para los municipios que estamos en el entorno nuclear.
24: Des d'Ascó, l'alcalde Miquel Àngel Ribes considera que aquest aval tècnic és un precedent molt important per al futur de la resta de centrals nuclears espanyoles. Però la decisió definitiva correspon al govern espanyol. Serà el Ministeri per a la Transició Ecològica qui haurà d'autoritzar o no la renovació d'explotació d'Almaraz, una resolució que també pot marcar el futur de les centrals d'Ascó, previstes al calendari de tancament per als anys 2030 i 2032.
3: I atenció ara a aquesta troballa. Han localitzat dos esquelets de rinoceron sencers de fa 200.000 anys a Mollà. Es tracta dels únics exemplars documentats en tota la península Ibèrica i els han trobat investigadors de la Universitat Rovira i Virgili i de l'IFES Cerca, a la cova de les Teixoneres de Mollà. Ona Codinenca, Gemma Permanyer.
26: Els esquelets s'han trobat sencers i se sumen als dos únics exemplars d'aquesta espècie que hi ha al món, una cria a Astúries i un altre animal al nord d'Alemanya. La cova és probable que actués com una trampa natural pels animals. Jordi Rossell és l'investigador d'aquest projecte.
27: No sabem com van arribar. Sabem que probablement la cova els va servir com a trampa natural. No sabem si és que van caure pel penya-segat i després es van matar i van rodar fins al petit llac que hi havia dins de la cova, o si van entrar ells per voluntat pròpia per veure i van quedar enfangats, això no ho podem saber encara. El que sí sabem és que van arribar amb carn.
26: A partir de la troballa, els arqueòlegs estudiaran com vivien i com es desenvolupaven els rinocerons, que pesaven 2 tones i mitja. Al seu voltant també hi han trobat eines i en destaca una punta de llança de la mateixa època, feta a Moss, que tampoc té precedent.
3: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Tornen a detenir el professor jubilat de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, després de 8 denúncies més per tocaments.
6: En total són 14 les alumnes que l'han denunciat i els Mossos d'Esquadra no descarten que encara en puguin sortir més casos. L'home feia classes particulars de matemàtiques i química a nois i noies d'entre 15 i 18 anys. Les denunciants asseguren que el docent els havia fet tocaments quan estaven soles fent classes particulars a casa seva.
3: La línia 1 del metro de Barcelona queda tallada des d'avui fins al 28 d'agost entre les estacions de Florida i Plaça de Sants.
6: TMB ofereix un servei alternatiu amb autobús al tram afectat. Alhora recomana enllaçar amb altres línies de metro o fer servir els ferrocarrils de la Generalitat. Les obres són per renovar les vies entre Santa Eulàlia i Mercat Nou amb l'objectiu de reduir vibracions i sorolls i millorar també el confort del passatge.
3: I tenim encara més actualitat local. Són notícies que avui ens arriben des de Constantí Ràdio i Ràdio Caldes.
1: Constantí dona aquest divendres el tret de sortida al programa Constantí viu l'eclipsi, un cicle d'activitats divulgatives per preparar l'arribada de l'eclipsi solar del pròxim 12 d'agost. La programació arrenca amb la instal·lació d'un planetari mòbil aquest vespre al pavelló. Els participants podran descobrir què provoca l'eclipsi, quines són les seves característiques i com observar-lo de manera segura. Dolors Fortuny és regidora de Cultura.
2: El nostre municipi ha estat escollit com un dels 20 municipis de Catalunya en els quals es podrà veure millor l'eclipsi.
1: També s'oferiran sessions informatives i podcasts divulgatius. El programa culminarà amb la gran observació pública de l'eclipsi.
4: A Caldes de Montbui avui comença la segona edició del Sonateca, una proposta cultural que uneix gastronomia i música. Fins al 15 d'agost, cada un dels restaurants que participen a la iniciativa prepara un menú especial que se serveix acompanyat de música en directe, un programa que aquest any s'amplia a 10 establiments i formacions musicals. La idea va néixer l'any passat impulsada per l'Oficina de Turisme de l'Ajuntament i pels establiments de restauració, amb l'objectiu de fomentar l'activitat cultural al municipi durant l'estiu i a la vegada donar visibilitat a les formacions musicals locals. Música soul, country o jazz, entre moltes altres, mariden aquest estiu a Caldes amb diverses propostes gastronòmiques. El programa es pot consultar al web visiteucaldes.cat.
3: I és moment per la cultura. Barcelona i Valls són l'escenari escollit per celebrar la primera Bienal Robert Gerhard. Impulsada per la Fundació, que porta el nom del músic vallenc, i per l'Auditori, la trobada vol posar en valor la figura d'aquest compositor a través de concerts i de conferències. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. Robert Gerhard va ser un compositor que va néixer a Valls a finals del segle XIX i que es va implicar en el pensament d'avantguarda del seu temps, traslladant-lo a la seva creació musical. La Bienal, que es farà del 30 de setembre al 22 de novembre, té com a primer objectiu posar en valor una figura, segons ha dit el director de l'Auditori, Víctor Medem, capdalt per a la música de Catalunya.
7: Aquesta feina de difusió s'ha de fer a través dels concerts, perquè només escoltant la música de Gerhard és com al final podrem convèncer de la seva importància, de la seva vàlua per al públic més majoritari.
5: Així, l'OBC interpretarà el concertino per a cordes o la Sinfonia 4 a New York de Gerhard a l'Auditori. Però a la Bienal també participarà l'SMUC, que interpretarà el Concert for Eight en la conferència Dissecció del pensament d'un compositor, que també es farà al Teatre Principal de Valls. A més, en l'extens programa de diàlegs, concerts i classes magistrals, hi haurà lloc per a grups d'avantguarda com Crossing Lines.
3: Les conquestes de Jaume I i el seu llegat d'avui en dia s'han fet presents a aquest migdia en l'homenatge que s'ha fet per part de la Generalitat al monestir de Poblet, és el lloc on està enterrat el rei. Laia Molné, l'Espluga FM.
8: El llegat de Jaume I el Conqueridor encara perdura a la Catalunya actual. Aquesta és la reclamació que ha fet el president Salvador Illa en un acte d'homenatge als 750 anys de la mort d'aquesta figura clau en la història del país. Illa reclama la importància de continuar lluitant per la unitat, la llengua i el territori.
9: Discursos que busquen simplificar allò que és complex, de tentacions, de respostes fàcils i demagògiques que es presenten com a solucions eficaces, moltes vegades ho fan per la via de la imposició.
10: Davant d'aquest soroll, d'aquesta atracció populista, rellegir acuradament Jaume I no és només un exercici de nostàlgia medieval, sinó un acte d'autèntica responsabilitat política.
8: Les restes de Jaume I, qui va morir a València el 27 de juliol de 1276, es van veure profanades el 1837 a causa de l'anomenada desmortització de Mendizábal. Durant aquest temps, les restes van ser recollides pel rector de l'Espluga de Francolí i més endavant dutes a Barcelona, on van romandre fins que es van poder retornar a l'actual tomba de Poblet.
3: I encara en cultura, aquesta nit el Festival Grec commemora el seu 50è aniversari a la Sagrada Família. Ho fa amb l'espectacle Arrels de Llum. Es tracta d'un recorregut sonor que viatja des del segle XIV fins al XXI.
6: Les veus del cor Cererols, dirigit per Marc Díaz, es fusionaran amb les de les cantants Lídia Pujol i Maria Arnal. El concert es pot veure en directe a les 10 de la nit a BTV i a la plataforma d'aquesta casa, a la xarxa Més. A partir de 11:15 es podrà veure en diferit a les televisions locals.
3: I arriben els esports. Amb Antoni Castro. Bon dia, Toni. El Barça ultima els preparatius per tancar l'acord amb Karim Adeyemi.
11: Bon dia, Marta. L'extrem alemany de 24 anys procedent del Borussia Dortmund ja és a Barcelona a l'espera de tancar els últims detalls de l'operació i signar el contracte. El Barça s'entrena avui en doble sessió. També Ter Stegen, que ultima la seva sessió a l'Ajax. Per d'altra banda, Frenkie de Jong, que ha tornat amb una lesió del genoll del Mundial, medita si passa pel quiròfan. En el capítol del mercat continua l'estira i arronsa entre el Barça i l'Atlètic de Madrid pel traspàs de Julián Álvarez. Des del club madrileny reiteren que no acceptaran cap oferta del club blaugrana per l'argentí. A segona divisió, el Girona i David López han arribat a un acord perquè el defensa barceloní continuï vestint la samarreta blanca i vermella. El futbolista va arribar a Montilivi l'estiu del 2022, per tant afrontarà la cinquena temporada a Girona i està cridat a ser un dels jugadors que lideri el nou projecte de Quique Álvarez. I a la Lliga F, el Badalona Güímen ha fet oficial el fitxatge d'Izarne Sarasola, que arriba procedent del Nantes de la Lliga Francesa. Es tracta d'una defensa basca de 24 anys que torna a la Lliga F després d'haver jugat anteriorment amb la Real Societat.
12: Es un proyecto que me gusta mucho. Creo que es un proyecto muy ambicioso y pues como jugadora estoy muy contenta de estar aquí. Pues volver a España, volver a competir en la Liga F y disfrutar del fútbol, que vengo de una lesión muy grave, y pues eso, volver a disfrutar y darlo lo mejor.
11: A Primera Federació Masculina, el Sant Andreu ha incorporat Carles Garrido, davanter que arriba cedit del Girona amb opció de compra. A la Segona Federació, el Barça Atlètic ha renovat el juvenil Àlex Campos fins al 2029 i el Girona B ha incorporat el davanter de la Real Societat Gex Goro Sabel. Per acabar, el Reus ha incorporat Vitalei Pentelei, defensa central que arriba de l'Hospi. En canvi, el migcampista reusenc Ramon Folch no renovarà. El jugador de 36 anys posa el punt final a 3 temporades al club roig i negre i un llegat inesborrable. Aleix Pérez, La Nova Ràdio.
13: Ramon Folch posa punt final a la seva etapa del Reus Futbol Club Redis. Un dels grans referents del futbol reusenc ha decidit no renovar amb el club després de 3 temporades defensant la samarreta roig i negre. Tanca aquesta etapa amb un balanç de 78 partits disputats, prop de 6.000 minuts i 13 gols. Segons ha pogut saber La Nova Ràdio de Reus, el migcampista de 36 anys contempla seriosament la retirada del futbol. A més, tampoc es planteja ara per ara continuar vinculat al club en algun altre càrrec de responsabilitat. Passi el que passi, el que no canviarà és el llegat del reusenc. Al llarg de la seva trajectòria ha disputat 171 partits a segona divisió.
11: I per acabar, Marta, un apunt de la prèvia del futbol, de la final del Mundial, Espanya-Argentina, del pròxim diumenge, que ja té un àrbitre designat. Serà l'eslové Slapo Vinčić, de 46 anys, que per cert ja ha dirigit 3 partits d'aquest Mundial.
3: Gràcies, Toni, una cita destacada, sens dubte, la d'aquest diumenge al Mundial de Futbol. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí, ens retrobarem dilluns a partir de les 2, com sempre. Bona tarda i millor cap de setmana. Thank you.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Aquesta setmana s'estrena el darrer film de Christopher Nolan, L'Odissea, la seva interpretació de l'epopeia d'Homer. També arriba el drama Omaha, un pare viatja pels Estats Units amb els seus dos fills després d'una tragèdia familiar. I a Possessió Infernal, en llames, veurem la lluita per sobreviure d'una dona que s'ha d'enfrontar a éssers terribles sortits de l'infern.
3: Odisseu. No lo recuerdas.
2: Christopher Nolan posa el seu segell personal a La Odissea. Matt Damon és Odisseu, qui després de 10 anys de guerra a Troia s'embarca cap a casa. Durant el trajecte, ell i els seus homes s'hauran d'enfrontar a tot tipus de vicissituds. Mentrestant, a Ítaca, la seva dona Penèlope, Anne Hathaway i el seu fill Telèmac, Tom Holland, l'esperen, assetjats per aspirants al tron del regne que estan convençuts que Odisseu no tornarà.
4: Jo podria ocupar el trono.
5: Ellos no te cederán el poder ni a ti ni a Odisseu.
6: Sé que es temprano, cielo, pero tenemos que irnos. Nos vamos de viaje.
7: Rex, ven aquí.
2: Omaha explica com després d'una tragèdia familiar, els germans Ella i Charlie fan un viatge amb el seu pare a través del país per conèixer un món nou. A mesura que avança la seva aventura, l'Ella comença a comprendre que les coses poden no ser com sempre.
8: Sus hijos se llaman Charlie y Ella. Parecen muy buenos niños.
9: ¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado?
2: El film Possessió Infernal, en llames, segueix l'estela de la saga iniciada pel director Sam Raimi a principis dels 80. Després de la mort del seu marit, una dona cerca consol amb la seva família a una casa aïllada. Però quan un a un comencen a convertir-se en éssers posseïts, la trobada s'acaba convertint en una reunió familiar sortida de l'infern. Llavors, descobreix que els vots que va fer en vida continuen vigents, fins i tot després de la mort.
10: Salut.
11: Por vuestra familia perfecta.

0: Oasis FM. Ahora
1: Radio. Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Dilluns podran tornar a casa els veïns de dos edificis afectats per l'esvoranc produït per les obres de la L9 al barri de Sant Gervasi a Barcelona després de 10 dies desallotjats. Es tracta dels números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de les Cassoles, on hi ha 11 habitatges i 4 locals. Les properes setmanes ho aniran fent de manera esglaonada la resta de veïns un cop vagin acabant les comprovacions al terreny. El govern aprovarà dimarts ajudes econòmiques pels ciutadans i comerciants afectats. Pilar Díaz és delegada del govern a Barcelona.
2: És important fer la feina molt a fons per la seguretat de les persones. De manera gradual, ara tindrem dos. Podria ser que en una setmana torni algun edifici més i deixem treballar, perquè també no només tenim feines d'inspecció i auscultació, sinó també de tractament del terreny per estar segurs, no al 100%, al 150%.
1: I l'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, fa una crida a la responsabilitat ciutadana després dels 5 incendis que han cremat la zona en només una setmana. Un estiu negre que ha obligat a doblar la vigilància. Des de diumenge passat s'ha doblat la vigilància en els termes concretament d'Aiguamúrcia, Pontons i Querol per tal d'evitar noves revifalles de l'incendi. L'alcalde reclama calma, però també estar atents. Recordem que la principal hipòtesi és que els incendis han estat provocats. El foc ha cremat 143 hectàrees.
3: Calma, però atents. Hem d'estar atents, hem de tindre els ulls ben oberts. Els pobles ens coneixem tots, ens coneixem per on ens movem, sabem de qui és cada tros de pam de terra. Si veiem qualsevol cosa, sisplau, truca ràpidament al 112 i es mobilitzarà tots els agents que tenim.
1: Per cert, que els bombers han donat per controlat el darrer incendi a Aiguamúrcia fa només aproximadament una hora. Més temes. La Comissió Europea ha retret a Espanya els avenços limitats, diuen, en l'enduriment de les normes sobre conflictes d'interès i els requisits de les declaracions patrimonials dels alts càrrecs. És l'informe anual sobre l'estat de dret que ha fet públic avui i que arriba enmig dels casos de corrupció, suposada corrupció, que envolten el PSOE. L'executiu comunitari dona un cop d'atenció al govern espanyol i li reclama que impulsi més mesures per evitar la corrupció. I tornen a detenir el professor jubilat de Torroella de Montgrí després de 8 denúncies més per tocaments. En total són 14 les alumnes que l'han denunciat i els Mossos no descarten que encara en puguin sortir més casos. I l'Ajuntament de Barcelona ha canviat d'opinió a més de 48 hores i reubicarà la pantalla gegant per veure la final del Mundial 2026 de futbol. Serà en directe aquest partit Espanya-Argentina i no serà, us podrà fer, perdó, la plataforma Marina del Fòrum i no a les Corts.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: dos germans que es barallen per l'herència.
1: Ah, l'herència, clar.

i la boira ens ha atrapat ballant, buscant el sol. I riguem a les quan contes la mateixa història.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
1: Bienvenidos a la Colme FM, ventana radiofónica de el Prat Radio.
2: Dimarts sí, dimarts no, escolta la Colme FM.
3: Martes sí y martes no, las crónicas más variadas en la Colme FM.
4: Si quieres conocer lo que pasa y pasará en el barrio de San Cosme, recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
5: En la Colme FM tenemos una pregunta, martes sí, martes no.
2: Martes sí, martes no. Escuche la Colme FM.
6: El Prat Radio, 91.6 FM.
7: Són les 5.
8: Serveis informatius. El Prat Radio.
7: Bona tarda, els parla Víctor Asensio. La presidenta del grup verd al Parlament Europeu, Terry Reinke, ha visitat el Prat per reunir-se amb l'alcaldessa i abordar l'oposició del municipi a l'ampliació de l'aeroport. L'eurodiputada alemanya ha pogut conèixer de primera mà els arguments del consistori contra aquest projecte que, segons la batllessa Alba Bou Jordà, és incompatible amb la legislació europea.
9: Explicar quines van ser les conseqüències de la darrera ampliació, quines han estat els resultats de les compensacions que s'havien previst però no s'han executat, o bé, tot i que s'hagin executat, no han tingut els resultats previstos, i per tant que la Unió Europea decideixi una cosa o l'altra dependrà també d'aquesta anàlisi. I per tant, en tant que aquesta proposta sí té unes alternatives i evidentment en tant que a la Unió Europea hi ha, com bé sabeu, una carta d'emplaçament que va instar Depana com a una de les ONGs més importants de l'àmbit ambiental, doncs que fins que no es tanqui aquesta carta d'emplaçament i fins que no es compleixin tots els requisits de l'anterior ampliació, evidentment la Comissió Europea no estarà disponible o disposada ni tan sols a considerar-la.
7: La visita de l'eurodiputada dels Verds arriba dues setmanes després de la comitiva municipal a Brussel·les per abordar aquesta qüestió. Arrenca la segona edició del Soundit al Parc Nou. Dos dies de música electrònica amb una programació ininterrompuda de les 4 de la tarda fins a les 4 de la matinada en 4 escenaris diferents. El cartell reuneix alguns dels noms més destacats de l'escena internacional, com Honey Dijon, Nina Kravitz, Elena Hauff, John Talabot, Too Many DJs, Oscar Mulero, Blauwan, DBS1, Mala o Code 9, entre més d'una cinquantena d'artistes, i on també hi haurà espai per talent local. A més, les persones empadronades al Prat poden adquirir entrades i abonaments a preu reduït.
8: Esports.
7: I pel que fa als esports, l'atleta pretenc de l'Hospitalet d'Atletisme, Javier Lorente, ha estat estel·lar en els 400 metres tanca del Meeting Madrid, cita integrada al prestigiós World Athletics Continental Tour i que s'ha celebrat a l'estadi de Vallehermoso. El Potablava ha registrat un temps de 49 segons i 16 centèsimes que suposa nova marca personal, torna a fer el rècord català i assoleix la mínima per a l'europeu de Birmingham de 2026. Això és tot de moment, tornem amb més informació d'aquí a una hora.
10: El Prat Radio, tota la música per a tu.
11: Benvinguts a l'espai musical del Prat Radio. 91.6, més música al Prat.

0: Oasis FM. Ahora radio.
1: Natural silueta de sirena. Baby, con tu musa me engranó.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Bona nit. Ja s'acaba el 2023 amb molt d'èxits. Que el 2024 ho pugueu doblar, mínim. Sort, una abraçada i xampany i galetes per tots.
1: L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.

0: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
1: Bienvenidos a la Corme FM, ventana radiofónica en el Prat Radio.
2: Dimarts sí, dimarts no, escolta la Corme FM.
3: Martes sí y martes no, las crónicas más variadas en la Corme FM.
4: Si quieres conocer lo que pasa y pasará en el barrio de San Cosme, recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
5: En la Corme FM tenemos una pregunta, martes sí, martes no.
2: Martes sí, martes no. Escuche la Corme FM.
6: El Prat Radio, 91.6 FM.
7: Són les 6.
8: Serveis informatius. El Prat Radio.
7: Bona tarda, els parla Víctor Asensio. La presidenta del grup verd al Parlament Europeu, Terry Reinke, ha visitat el Prat per reunir-se amb l'alcaldessa i abordar l'oposició del municipi a l'ampliació de l'aeroport. L'eurodiputada alemanya ha pogut conèixer de primera mà els arguments del consistori contra aquest projecte que, segons la batllessa Alba Bou Jordà, és incompatible amb la legislació europea.
9: Explicar quines van ser les conseqüències de la darrera ampliació, quines han estat els resultats de les compensacions que s'havien previst però no s'han executat o bé, tot i que s'hagin executat, no han tingut els resultats previstos i, per tant, que la Unió Europea decideixi una cosa o l'altra dependrà també d'aquesta anàlisi. I, per tant, en tant que aquesta proposta sí té unes alternatives i, evidentment, en tant que a la Unió Europea hi ha, com bé sabeu, una carta d'emplaçament que va instar Depana com a una de les ONGs més importants de l'àmbit ambiental, doncs que fins que no es tanqui aquesta carta d'emplaçament i fins que no es compleixi tots els requisits de l'anterior ampliació, evidentment la Comissió Europea no estarà disponible o disposada ni tan sols a considerar-la.
7: La visita de l'eurodiputada dels Verds arriba dues setmanes després de la comitiva municipal a Brussel·les per abordar aquesta qüestió. Arrenca la segona edició del Soundit al Parc Nou. Dos dies de música electrònica amb una programació ininterrompuda de les 4 de la tarda fins a les 4 de la matinada en 4 escenaris diferents. El cartell reuneix alguns dels noms més destacats de l'escena internacional, com Honey Dijon, Nina Kravitz, Elena Hauff, John Talabot, Too Many DJs, Oscar Mulero, Blauwan, DBS1, Mala o Code 9, entre més d'una cinquantena d'artistes i on també hi haurà espai pel talent local. A més, les persones empadronades al Prat poden adquirir entrades i abonaments a preu reduït.
8: Esports.
7: I pel que fa als esports, l'atleta pretenc de l'Hospitalet d'Atletisme, Javier Lorente, ha estat estel·lar en els 400 metres tanca del Meeting Madrid, cita integrada al prestigiós World Athletics Continental Tour i que s'ha celebrat a l'estadi de Vallehermoso. El Potablava ha registrat un temps de 49 segons i 16 centèsimes que suposa nova marca personal, torna a fer el rècord català i assoleix la mínima per a l'europeu de Birmingham de 2026. Això és tot de moment, tornem amb més informació d'aquí a una hora.
10: Fa masses dies que no sé cap on anar.

estic marxant d'aquesta casa que abans era nostra. Quina gran mentida, era vostra. Soc dins del cotxe i plou. Puc fer cap a mar, puc fer cap al poble, però lluny.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu. Rompe los

tant informe tràgic, catedràtic i Iuri Puskàs, Institut Oceanogràfic. Batisca, Foca, Tiuskàs.

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
1: Bienvenidos a la Corme FM, ventana radiofónica en el Prat Radio.
2: Dimarts sí, dimarts no, escolta la Corme FM.
3: Martes sí y martes no, las crónicas más variadas en la Corme FM.
4: Si quieres conocer lo que pasa y pasará en el barrio de San Cosme, recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
5: En la Corme FM tenemos una pregunta, martes sí, martes no.
2: Martes sí, martes no. Escuche la Corme FM.
6: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
7: Són les 7.
8: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
7: Bona tarda, els parla Víctor Asensio. La presidenta del grup verd al Parlament Europeu, Terry Reinke, ha visitat el Prat per reunir-se amb l'alcaldessa i abordar l'oposició del municipi a l'ampliació de l'aeroport. L'eurodiputada alemanya ha pogut conèixer de primera mà els arguments del consistori contra aquest projecte que, segons la batllessa Alba Bou Jordà, és incompatible amb la legislació europea.
9: Explicar quines van ser les conseqüències de la darrera ampliació, quines han estat els resultats de les compensacions que s'havien previst però no s'han executat, o bé, tot i que s'hagin executat, no han tingut els resultats previstos, i per tant que la Unió Europea decideixi una cosa o l'altra dependrà també d'aquesta anàlisi. I per tant, en tant que aquesta proposta sí té unes alternatives i evidentment en tant que a la Unió Europea hi ha, com bé sabeu, una carta d'emplaçament que va instar Depana com a una de les ONGs més importants de l'àmbit ambiental, doncs que fins que no es tanqui aquesta carta d'emplaçament i fins que no es compleix tots els requisits de l'anterior ampliació, evidentment la Comissió Europea no estarà disponible o disposada ni tan sols a considerar-la.
7: La visita de l'eurodiputada dels Verds arriba dues setmanes després de la comitiva municipal a Brussel·les per abordar aquesta qüestió. Arrenca la segona edició del Sound It al Parc Nou. Dos dies de música electrònica amb una programació ininterrompuda de les 4 de la tarda fins a les 4 de la matinada en 4 escenaris diferents. El cartell reuneix alguns dels noms més destacats de l'escena internacional, com Honey Dijon, Nina Kravitz, Elena Hauff, John Talabot, Too Many DJs, Oscar Mulero, Blauwan, DBS1, Mala o Code 9, entre més d'una cinquantena d'artistes, i on també hi haurà espai pel talent local. A més, les persones empadronades al Prat poden adquirir entrades i abonaments a preu reduït.
8: Esports.
7: I pel que fa als esports, l'atleta pretenc de l'Hospitalet d'Atletisme, Javier Lorente, ha estat estel·lar en els 400 metres tanca del Meeting Madrid, cita integrada al prestigiós World Athletics Continental Tour i que s'ha celebrat a l'estadi de Vallehermoso. El Potablava ha registrat un temps de 49 segons i 16 centèsimes que suposa nova marca personal, torna a fer el rècord català i assoleix la mínima per a l'europeu de Birmingham de 2026. I això és tot per avui. La informació local torna dilluns amb el butlletí informatiu a partir de 11:45.
10: Sí?

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Blues is alright. Roots Blues Radio es el millor programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per alprat.digital/

The blues is alright. Roots Blues Radio es el millor programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per el prat.digital/

blues is alright. Roots Blues Radio es el millor programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per el prat.digital/

The blues is alright. Roots Blues Radio is on your programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per el prat.digital/radio.

fins al crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles, cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc,

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Pamfina fa una prena. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: veure els dos la lluna, cadascú al seu terrat. Veiem-nos ja d'una en el món de veritat.
1: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
2: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

Joe!

0: la calçotada, collons.
1: M'he comprat una planta verda. M'he deixat mig rinyon aquest a despertar. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Cookies! Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses.

0: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.
1: Yeah, best level.

0: Truca avui que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.